0: en este
1: que
0: trayecto.
1: Que sepamos.
0: Exacto. No, lo digo porque cuando tú pones el acento en la parte humanitaria, tiene todo el sentido del mundo. Porque ahora lo que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo, pero va a ocurrir, es que en el momento en el que se detenga el flujo de entradas por el mar y por la frontera, es decir, el momento en el que Marruecos diga, ya basta, ¿no? Empezará el proceso para la devolución. Pero mientras siguen entrando, no se puede activar el otro proceso, que ya sabemos que se va a activar, porque entre otras cosas hay este acuerdo, como ocurrió en otras veces, en ocasiones anteriores, con Marruecos para decir, bueno, muy bien, pues luego voy a aceptar que me los devuelvas. Pero de momento no he impedido que lleguen. Bueno, que a las 8:30 retomamos la conversación. Cristina, muchas gracias. Toma
1: el
0: café.
1: Perfecto, venga. Gracias. Vale. Nos vemos.
0: 8:10, 7:10 en Canarias.
2: Cadena Radio Ser, Principat d'Andorra. Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
2: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
4: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest divendres.
5: I ens podrem situar on vulguem, on tinguem més sospita de distracció o de mal ús del cinturó, i dos, perquè incorpora més, més prestacions. És a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé, i ara el podem veure bé.
4: És el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explicant un nou mètode de detecció d'infraccions que estan estudiant per introduir a Catalunya i que faci més difícil utilitzar el mòbil mentre condueixes o que no portis cordat el cinturó sense que et detectin. Ho ampliem després de la informació més pràctica a aquesta hora. I el primer de tot és la informació del trànsit.
6: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
4: Com estan les carreteres? Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Ara mateix a l'AP7 hi tenim un carril tallat a l'altura de Gelida en direcció Barcelona a causa d'un vehicle avariat. Ara mateix les retencions més importants, però, les trobem a les dues rondes d'entrada a Barcelona, sobretot amb circulació densa en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat, tot i que sense incidències destacades. Relarsa!
6: A Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Relarsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
4: Pel que fa al transport públic, avui hi ha vaga Rodalia Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'Estat. En convocatòries prèvies d'aquest sindicat, el seguiment ha estat del 2%. I ara el temps. Núria Saro, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Ahir va ser la jornada més càlida en aquesta quarta onada de calor. Es van assolir els 37 graus i mig a Viella. Avui les temperatures seran una miqueta més baixes i aquest cap de setmana el mercuri intentarà anar baixant cada dia una miqueta. Avui esperem una jornada amb ruixats. De fet, abans de dinar ja tindrem tempestes al Pirineu i a la tarda també tindrem xàfecs que afectaran el massís dels ports. Aquest cap de setmana els matins seran tranquils, però a la tarda en zones de muntanya podrem tindre algun ruixat. Les temperatures ara mateix van des dels 17 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 26 a Barcelona.
4: Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial. Aquesta nova eina ha de servir per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i no porten el cinturó, i ho detectarà d'una forma més eficient, Eva Hidalgo.
9: És un remolc equipat amb càmeres i AMIA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i l'AP2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
5: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més, més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé i ara el podem veure bé.
9: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
4: La sindicatura de comptes toca el crostó al Departament d'Exteriors per no aprofitar el pressupost destinat a les delegacions que té la Generalitat arreu del món. Un informe d'aquest organisme alerta que els romanents d'algunes delegacions superaven fins al 50%, Laura Pons.
10: El que reclama la sindicatura de comptes és que el pressupost de les delegacions s'ajusti a les seves necessitats reals, i és que durant l'exercici del 2024 hi havien romanents de fins al 29% del pressupost de les despeses, i hi havia delegacions, 6 concretament, on aquests romanents superaven el 50% del pressupost. Per la sindicatura de comptes, aquestes xifres evidencien que la planificació pressupostària és poc acurada. A més a més, en paral·lel a aquesta baixa utilització dels recursos, l'informe també alerta que les memòries de l'activitat del Departament d'Acció Exterior no són acurades, i és que només s'assenyalen 3 objectius comuns en la majoria de les delegacions i no consta que hi hagi un fil conductor ni uns indicadors que permetin avaluar aquesta evolució.
4: Esquerra Republicana, Junts, Comuns i la CUP registren una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha aplicat als mitjans de comunicació expedientats per informar sobre policies infiltrats.
7: Els partits creuen que es tracta d'un cas de censura evident i donen suport a la Directa, VilaWeb, Diari Balear i Salto Diario. Segons els grups parlamentaris, l'EPD ha requerit aquests mitjans retirar contingut i els ha multat per difondre, diuen, informació personal dels agents.
4: El govern municipal de Girona, format per Guanyem i Esquerra Republicana, aprovarà avui el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran de la votació a canvi de 5 acords. Marta Altimir.
11: Després de la sortida de Junts del tripartit, el govern municipal ha quedat en minoria amb 11 regidors de 27. Per això necessita el suport o l'abstenció del PSC, que té 8 representants. Finalment, aprovaran avui el cartipàs a canvi d'acords, com per exemple la continuïtat del cinema Truffaut, intensificar el control a l'empresa que s'encarrega de la neteja de la ciutat o la cessió d'uns terrenys al Ministeri de Cultura per construir un arxiu històric provincial. Abans d'això, Junts ja havia posat preu al seu vot, però finalment no han arribat a un acord.
4: De la seva banda, la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea.
7: Aquestes instal·lacions agrupen milers de processadors per entrenar i desenvolupar els algoritmes més avançats. Una de les candidatures és el projecte de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. És Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
12: Catalunya ha presentat una proposta que és una proposta guanyadora, pensada perquè Catalunya esdevingui un referent en intel·ligència artificial, amb un objectiu que té el govern del país, que és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit estiguin repartides arreu del territori.
7: La Unió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027.
4: I l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, dona llum verda al polèmic hub cívic del barri de Balàfia, un espai social que donarà atenció a dones maltractades, persones sense llar i gent gran. És polèmic perquè genera rebuig en part de la ciutadania, que ho veu com un focus de problemes, especialment per part d'atenció als vulnerables. Maricel Benavarre.
13: L'aprovació del projecte implica la licitació de les obres per convertir les antigues escoles de Balàfia en un centre cívic multidisciplinar. El servei que serà més difícil de consensuar són els 25 dormitoris que es preveu destinar a persones sense llar. La dreta i l'ultradreta ja s'hi han mobilitzat en contra i tornaran, mentre al barri l'associació veïnal, que no s'hi havia mostrat mai en contra, va ara amb peus de plom abans de posicionar una opinió o una altra. Tot i aquestes reticències, la Generalitat, que participarà en el finançament dels 7 milions que costaran les obres, vol que el projecte sigui un exemple per a altres ciutats.
4: I us expliquem també que un home de nacionalitat espanyola de 82 anys, veí de la Sénia, al Montsià, va morir ofegat ahir en una piscina privada del municipi, segons ha informat Protecció Civil. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís del succés cap a 8:15 del vespre.
7: El sistema d'emergències mèdiques no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Segons Protecció Civil, 15 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 9 persones han mort ofegades en piscines, entre les quals aquests dos menors de 6 anys i 5 en aigües interiors, com ara rius, llacs i pantans.
4: 7:58.
14: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
4: I a aquesta hora el que fem és saludar, com cada dia a aquesta hora, la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia, com esteu?
4: Avui aquí a Catalunya suposo que cal passar per Ceuta, és obligat.
15: Efectivament, ara de seguida anem cap allà i de fet també tindrem amb nosaltres a l'Ivan Martín. Ell és investigador de la Pompeu Fabra i especialitzat precisament en tot el que seria la relació precisament amb el Marroc. Porta molts anys, de fet, estudiant el que està passant a Ceuta i també a Melilla. Serà una persona molt interessant d'escoltar per entendre també i dimensionar exactament d'on ve, què ha passat, què no ha passat, com estan aquestes persones. Això serà el tram informatiu de les 8. A partir de les 9, el que fem avui, que és divendres, és el joc de dues veritats i una mentida, aquell que us vaig explicar. Uh-huh. En aquest cas, aquesta setmana, és amb la Jèssica del Moral, l'Elisenda Carot i l'Imma Sust. Tres dones, cadascuna explicarà una història, una d'elles serà mentida, haurem de descobrir entre tots qui serà. I acabarem el programa Fent Cultura amb la Júlia Bacardit.
4: Doncs el que no és mentida és que a partir de les 8 la Laura Estrada presenta l'Aquí Catalunya, les emissores SER Catalunya, i a la SER continua l'Hoy por Hoy. Gràcies, Laura.
0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca't.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
3: Acaba de fer la miña mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
3: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
4: Tots així, bon dia, com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues, últim Què t'hi jugues de la setmana, una setmana que acaba calenta, i no només per l'onada de calor que ens ve a sobre, una més aquest estiu, sinó perquè la situació al futbol mundial ja és directament de declaració de guerra oberta, si cal anar-hi, de la UEFA a la FIFA. És una situació que s'ha desencadenat aquesta setmana. De fet, ahir us dèiem, demà tranquil·lament us explicarem quin és el pla de la FIFA i què vol dir això que vol fer amb el Mundial, que molts han qualificat de privatitzar-lo. Doncs la UEFA i altres confederacions ja s'han plantat i es neguen en rodó aquests plans que té la FIFA. De seguida ho desgranem amb experts que ens expliquin què és el que vol fer el màxim organisme del futbol internacional i també que ens ajudin a interpretar les relacions entre institucions. Però ja que fa calor, ja que és divendres, ja que ve el cap de setmana i ja que ha vingut l'Anna Palet. Anna Palet, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Podríem enviar alguns oients al Parc Aquàtic de PortAventura.
5: Home, jo crec que per passar aquesta quarta, cinquena o sisena onada de calor, ja no sé per quantes anem, no hi ha millor lloc que fer-ho a PortAventura World. I a més, no a PortAventura World a qualsevol lloc, sinó a l'aventura més refrescant, que és Caribe Aquàtic Park. Aquest any podeu descobrir la nova àrea pirata Coral Bay, una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa, és a dir, la primera muntanya russa aquàtica. Tot això només a PortAventura World. El Què t'hi jugues us convida a anar-hi, us regala avui per un guanyador 4 entrades, un pack familiar per un únic guanyador que haurà de trucar quan escolti Ens tirem a la piscina, que és el que faràs quan vagis a PortAventura World.
4: Ens tirem a la piscina.
5: Ens tirem a la piscina. Quan ho escoltin durant el programa, apuntin 933-44-1411.
4: Tota l'àrea pirata li aniria molt bé més que un dirigent del futbol.
5: Ja, ja ho pots ben dir.
4: Gratuït, eh? Sol de Vila, com estàs?
6: Vale, com t'agraden? Com t'agraden aquestes cosetes, eh?
4: Gratuït o no?
6: Amb tu mai.
4: 12 i 8, comencem el Què t'hi jugues.

0: avui també en què veurem en escena el Barça de Hansi Flick amb el primer dels fitxatges que tindrà minuts, amb Karim Adeyemi aquest vespre a 8:45, Birmingham-Barça. Primer partit en obert i únic d'aquesta gira, perquè el de dilluns serà en principi a porta tancada, en què hi tindrem novetats en forma d'altes i també en forma de baixes. La pretemporada ens està seguint des d'Anglaterra, des de St. George's Park, el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal, TG? Molt bon dia.
0: Amb portes giratòries, també, en aquesta concentració, perquè Marc-André Ter Stegen, avui sí, sembla que serà el dia que abandoni la concentració del Barça per posar rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Correcte, falta de saber encara a quina hora abandonarà St. George's Park, si ho farà abans o després de que els seus acompanys marxin cap a Birmingham, o si pujarà el bus i el deixaran a l'aeroport perquè pugui agafar aquest vol cap a Amsterdam. Sembla que avui sí que serà el dia definitiu de la sortida de Marc-André Ter Stegen. Pel que ens expliquen, avui marxa, demà passa revisió mèdica. Important aquest fet, recordem que ha tingut lesions importants en els últims temps Marc-André Ter Stegen, i a partir de llavors ja podrà firmar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell, amb qui coincidirà, amb qui jugarà a la Conference League. Amb una sessió el Barça acabarà pagant pràcticament el 90% del seu salari, però soluciona d'aquesta manera un problema que Flick no volia tenir de cap manera al vestidor. Mitchell el volia cap a Amsterdam, i sembla que finalment, després d'una mica d'incertesa d'ahir, algunes hores de guàrdia, i que Ter Stegen decidís que era millor volar avui que no pas ahir, doncs finalment marxarà cap a Holanda.
0: Terrà de matinada és perdre el dia, ja ho saps, Nil.
1: Ha preferit dormir aquí tranquil·lament i avui aprofitar una mica el dia per acabar d'acomiadar-se als seus companys i poder volar cap a Amsterdam.
0: Pagar una nit per res, tontament. Doncs Ter Stegen marxarà, ho tindrem pràcticament definit, s'han solucionat aquells problemes que ens explicava el Sol de Vila de la diferència de fiscalitat entre Espanya i els Països Baixos. El Barça assumirà una part molt important de la fitxa, ja us ho explicàvem també, molt important. Ter Stegen sortirà i arriba, per fi, ara sí, un altre nom que hem anat explicant les últimes setmanes, que és Bisibu, Nil, que avui, en principi, d'aquí uns minuts, ha d'estampar la rúbrica.
1: Sí, ha d'estampar la rúbrica al voltant de 2:15. De fet, d'aquí a pocs minuts, pel que ens expliquen, ja hauria passat inclús la revisió mèdica a Barcelona i es convertirà en el tercer fitxatge de la temporada pel Barça de Hansi Flick, un fitxatge que en principi ha de venir a fer un reforç a l'estil de Rooney Bargi, un futbolista que en principi compta que tingui dorsal del filial, però que estigui en dinàmica del primer equip i amb el qual hi ha moltes esperances posades. Recordem que el Barça finalment pagarà al voltant de 8.5 milions d'euros fixes, a més alguna tant per cent en variables, per un extrem que juga per l'esquerra, nascut el 2008, insisteixo, del que parlen molt i molt bé i amb el que diuen que pot ser un futbolista molt desequilibrant i important que pot tirar a terra la porta del primer equip ben aviat.
0: Un altre extrem que juga per l'esquerra.
2: Ja en tenim tres.
0: Per si anàvem curts. El Barça, mentre està a l'estaig de pretemporada, ha estat notificat de la denúncia de l'Atlètic de Madrid per acusant-lo d'haver negociat amb Julián Álvarez mentre té contracte en vigor. Sol de una denúncia que el Barça no hi veu més recorregut per això.
2: No, és una denúncia, com deies ara, de l'Atlético, presentada després d'aquelles declaracions de Julián Álvarez, dient que volia marxar a l'Atlético i que millor que exerceixi una oferta de sortida. El Barça s'ha notificat per la Federació Espanyola, no li veuen més recorregut. Ja va haver una denúncia similar quan el Barça va voler fitxar Griezmann, finalment el va voler fitxar també de l'Atlètic de Madrid, que no va tenir recorregut. El que ens diuen és que, evidentment, presentaran al·legacions. L'Atlético diu al Barça que no té proves de res, que el Barça no ha estat a darrere d'aquelles declaracions de Julián, que l'Atlético sí que diu que el Barça va estar darrere d'aquelles declaracions de Julián. El Barça diu que això no es pot provar i no tindrà recorregut i, per tant, estan molt tranquils.
0: I el precedent del cas Griezmann, no?, que va quedar en 300 euros, que fins i tot l'instructor contemplava l'opció de tancar el Camp Nou un partit i tot plegat, però que com que no hi havia proves d'haver negociat abans,
2: no, exacte,
0: i que com a molt les converses havien sigut quan Griezmann ja havia notificat a l'Atlético que volia sortir, això va quedar en 300 euros.
2: Sí, sí, el Barça considera que va quedar en no res i que això quedarà exactament igual.
0: La plana major encara és aquí, perquè la porta per qüestions de salut està fent repòs, perquè Rafa Juste encara no havia anat cap allà, perquè Deco tampoc encara ha trepitjat la concentració del primer equip. Per tant, imagino, Nil, que això a Anglaterra ha tingut poca incidència, no?, aquesta notificació.
1: Sí, no, Rafa Juste sí que va arribar a Anglaterra. Pel que ens expliquen,
0: és exactament si fa no fa l'hora, Juste a Anglaterra i la notificació al Camp Nou.
1: Correcte, així va ser. I Deco, que està evidentment aquí a Barcelona encara per al fet de poder firmar amb Jesse Bisibu, s'espera, no, de fet, doncs han descartat que acabi arribant a Anglaterra, però és veritat que havia d'arribar dimecres, estem a divendres al migdia i encara no ha arribat. Pel que fa a la denúncia, ens diuen, com ha dit Solde, que no creuen que hi hagi recorregut, i inclús a la pròpia denúncia que és l'Atleti de Madrid, en aquest escrit, diu que és difícil de provar el que ells diuen, que és difícil de provar que el Barça estigui darrere d'aquestes declaracions de Julián Álvarez. Per tant, bueno, poca preocupació o nula, s'estudiarà fer al·legacions, però com ha explicat Solde, que no creuen que vagi més enllà i que existeixen una denúncia en la qual tu diguis que denuncis una cosa, però diguis que és complicat provar-ho, ja ve una mica a dir que és com pot acabar aquesta denúncia.
0: Doncs ara ja centrats en l'amistós d'aquesta tarda, d'aquest vespre, són 3:15 hora catalana, a més del debut de Adeyemi, que esperem d'aquest partit, Nil, hi havia jugadors que arribaven tocats a l'estaix, d'altres que s'han incorporat més tard, qui veurem i qui no veurem?
1: Doncs en principi la gran atracció del dia és poder veure Karim Adeyemi, més enllà de futbolistes del filial que estan destacant, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara. Veurem què passa amb Hamza Abdelkarim, perquè ara Flick no té davanters. En principi del primer equip Rafinha no ha de tenir minuts, recordem que va arribar tot just abans d'ahir, va fer una mica d'entrenament, activació ahir amb el grup, però després va fer treball específic. Balde, que ha superat els problemes musculars molestis que tenia a l'esquena, tampoc se l'espera per poder jugar. Amb ganes de veure, per exemple, futbolistes com Héctor Ford, que en principi ha d'acabar sortint cedit, però que pel que ens diuen fons propers al club, estan contents amb el seu canvi que ha fet a nivell de maduresa. També altres jugadors com, per exemple, Jofre Torrents, que podria acabar fent les maletes i marxar cedit a l'Àjax, però que també amb la falta de Valde Cancelo avui també se la podrà veure. En definitiva, molts futbolistes que volen guanyar-se un oportunitat del primer equip. Està complicat perquè no hi ha opcions, perquè Hansi Flick té bastant atapeïda la plantilla, però Bernal, Casado i companyia, que també hi seran, sobretot amb ganes de veure Marc Bernal, que ha d'assumir un rol importantíssim després de la lesió de Frenkie de Jong.
0: Gràcies, Nil.
1: Una abraçada.
0: De seguida parlem també del Madrid, que ahir la nit tancava una operació llampec al fitxatge de Carlos Espida, el davanter centre del Llevant, després de també signar la venda de Gonzalo, 70% dels drets per 40 milions al Fulham. El Madrid juga demà a Àustria, està aterrant a Viena el nostre company Héctor González, seguint l'equip, per tant, de seguida connectem amb ell. Abans, un quart d'una, us expliquem què està passant amb la FIFA i amb el futbol mundial.
3: Què t'hi jugues?

0: A veure, que si aquests temes de vegades costen d'entendre, sí. Imagina't a l'estiu. Intentarem ser entenedors perquè els oients sapigueu què està passant aquests dies. La FIFA, l'Infantino, ha proposat, té el projecte de fundar una empresa, crear una empresa per gestionar el Mundial de Futbol, i vendria el 20% de les accions d'aquesta empresa a inversors privats. És a dir, una empresa que valdria, estaria valorada en 20.000 milions de dòlars, el 20% serien uns 4.000 milions de dòlars que ingressaria la FIFA per vendre el 20% de les accions d'aquesta empresa. Això vol dir que cada federació, hi ha 211 federacions que integren la FIFA, ingressarien 20 milions d'euros d'aquí al 2030 i uns 20 més addicionals, i a partir del 2030 cada cicle mundialista anirien augmentant aquests ingressos fins que d'aquí 12 anys serien gairebé 90 milions els que ingressaria cada federació. I la FIFA ha donat fins al 19 de setembre, és a dir, menys de 2 mesos, a les federacions perquè decideixin si ho aproven o si deixen passar el tren i es queden sense. Això és el que des de dimarts ha anat sortint, dimecres la FIFA més o menys ho confirmava públicament, i la UEFA s'ha plantat. Ahir es va reunir i va fer un comunicat després explicant que, si això es fa, cap de les seves 55 federacions disputarien el Mundial. La CONCACAF també ha rebutjat la proposta, la Confederació de Sud-amèrica, l'Asiàtica també s'hi mostra contrària, totes li retreuen a Infantino que no les hagi consultat a les continentals com a mínim abans de fer-ho públic, també s'ha manifestat en contra el Sindicat de Futbolistes Mundial, el FIFPro, també governs, el britànic, el francès, l'espanyol de moment o la seva federació que organitza el proper Mundial no s'han pronunciat, i la FIFA respon aquesta matinada amb un comunicat en què diu que el projecte està simplement en període de consulta, que aquí ningú vol vendre el futbol, que és culpa de la premsa que s'hagi explicat abans de consultar les federacions en privat i que a més s'ha explicat malament, la culpa sempre acaba sent del missatger, i que, interpreto com a d'art a la UEFA, cap entitat es pot erigir en portaveu de les 211 federacions, tot i que la UEFA només parla per boca de les seves 55. Per cert, el diari AS fa avui un perfil interessant de qui seria l'inversor que vol comprar aquest 20% de la gestió del Mundial. És Joshua Kushner, que si el nom no us diu res, és el germà del gendre de Donald Trump, el germà del marit de la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, que també té una part dels Grizzlies, té una fortuna molt gran, està a la llista del top 30 de Forbes, però hem vist la relació Trump-Infantino d'aquest Mundial i a ningú se li escapa la relació que pot haver-hi amb aquest inversor. Per tant, aquí hi ha dues potes. En què consisteix aquest model de negoci que vol obrir la FIFA i que ha provocat totes aquestes reaccions contràries a la resta del món del futbol, i les relacions que ja venen de lluny i com pot afectar això en el futur entre els màxims organismes del futbol internacional. Per això, primer de tot, Solde, saludem un dels executius del negoci de l'esport més rellevants del país. És soci, és co-CEO d'una empresa especialitzada en el negoci de l'esport com és Spodil, haver sigut també director comercial global del Barça, té experiències en altres empreses del món de l'esport, i és el Jordi Camps. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Per poder-ho fer familiar amb altres operacions d'aquest estil que hem hagut d'anar explicant als oients, això que vol fer la FIFA seria una mica com el que ha fet el Barça a les palanques? És a dir, agafa un negoci, digue-li els drets de les teles, digue-li els productes de licensing i merchandising, digue-li Barça Studios, crea una empresa privada per gestionar-les i venga una part, o és directament pel valor que té el Mundial per la FIFA el que vol fer el Madrid a la següent assemblea, que és agafem un percentatge del club i directament el posem en mans privades?
1: A veure, primer de tot, gràcies per la trucada. Ho heu explicat molt bé, no? El que fa la FIFA és crear una filial on aquesta filial té tots els drets comercials i operatius i després posa a la venda a inversors privats. El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, si l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu, on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA, ven accions que, segons sabem, no té data límit. El motiu que jo us preguntaria, o que preguntaria la FIFA, és per què ho fa, no? El Barça i la Lliga ho van fer per un estrès econòmic i per solventar pues el tema del fair play, el tema de que anaven a pèrdues i a més. La FIFA, aquest cicle mundialista, ha ingressat més de 15 bilions i ha tingut uns beneficis extraordinaris. I a no ser que sigui un tema més polític per una reelecció, jo poso en dubte per què es necessiten els diners que ara estan volent aixecar.
0: Clar, la UEFA reacciona en contra, la CONCACAF tampoc ho veu clar, la FC tampoc, els sindicats. Preguntant ràpid i malament, des del punt de vista d'aquestes associacions, on està la trampa en això que proposa la FIFA? Perquè, clar, la FIFA ho ven, òbviament, com pluja de milions per tothom, ingressos multiplicats per 4 o per 5 o per 10 respecte al que rebíeu fins ara. On està la trampa, qui veuen els que s'hi posen en contra?
1: Bueno, que s'hi posen en contra veuen que realment un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Tu quan poses diners a una cosa, tu el que vols és que hi hagi un retorn. Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions, tant nacionals com internacionals o continentals. El que aquí s'ha de diferenciar, que jo entenc, és que la FIFA el que ven és la part comercial, no ven l'operativa, ni el calendari, ni les normes de joc. No? Jo et diria, us assimilo amb altres casos. No? La Fórmula 1 sempre ha sigut privada amb Ecclestone, però la FIA regula. No? I després l'Ecclestone ho va vendre a Liberty. El que vol la FIFA, d'alguna manera, és que el braç comercial sigui independent, amb una injecció de capital, i després seguir regulant normalment. El que diuen els altres és, vale, tu tindràs uns inversors, però aquests inversors el que voldran és canviar el calendari que anirà en contra dels jugadors, clubs i les federacions continentals.
0: La FIFA el que respon aquí en el seu comunicat és que els inversors no tindran capacitat de decisió. A partir de quin percentatge poden tenir la paella pel mànec aquests inversors? És a dir, clar, tindran només un 20%, per tant el 80% no, però és suficient un percentatge així per dir no, és que tindré la capacitat de canviar aquest calendari o de totes aquestes pors que tenen?
1: Tal com està estructurat a dia d'avui, pel que he entès a la FIFA, no tindran cap capacitat d'influir en els calendaris ni competicions perquè es crea una societat que només té els drets comercials. La FIFA seguirà regulant els calendaris, els tornejos, ja sigui la Copa del Món, de clubs, de seleccions, les femenines, les de sub-19 i tal, com ella cregui. Sí que és veritat que el que diuen les altres és que si tens un inversor et pressionarà
0: a tu. Aquest és el tema.
1: Exacte.
0: Aquesta era la següent repregunta, però fins a quin punt l'inversor et pot pressionar? I entenc que li vendràs les accions a un inversor amb el qual hi tens una relació a fi o uns interessos que poden convergir. Per tant,
2: confiança.
0: Davant de les pressions d'un inversor amb el qual, permet l'expressió, ets col·legueta, és fàcil anar en la mateixa direcció.
1: Correcte. Això és el que hauria d'explicar molt bé la FIFA per tal de ser transparent perquè tothom ho accepti. Dit això, el que s'hauria de fer la FIFA, si al final s'aprova, és fer una licitació per a veure quin és el millor inversor amb les millors condicions que afecti menys el calendari del futbol.
0: Tot i que al revés, en aquest tipus d'operacions, per la teva experiència, l'inversor, si no sap o no té molt clar que és molt fàcil que la FIFA, en aquest cas, li accepti les seves suggerències, deixa anar tan alegrement una quantitat de calés tan alta com 4.000 milions de dòlars?
1: És que si ho analitzes, la FIFA ingressa 15.000 milions. Si tu ets un accionista, si tu ets un accionista perpetu d'aquesta inversió, per un inversor és molt atractiu. El tema és que jo, repeteixo, no sé per què la FIFA vol aquests ingressos si ja és autosuficient gràcies al Mundial. No? Llavors aquí és, si us en recordeu, la Lliga va fer l'acord amb CBC, però CBC, els diners de CBC van destinats a infraestructures per millorar els estadis, els centres d'entrenament, la tecnologia dels clubs de futbol i el fair play. No? Hi havia un scope, no? un context molt clar on CBC es podia moure. En aquest cas, la FIFA encara no ho ha explicat del tot.
2: Mm. Jo estava pensant, i no hi hauria... Poder no, poder dir que no. No hi hauria alguna altra manera de permetre una inversió externa o una quantitat de diners similar a la que vol posar aquest inversor o aquests inversors sense que es quedés un percentatge de propietat de res, és a dir, una mena de patrocini amb algun retorn? Això no sé
1: sí,
2: si seria viable.
1: De fet, la Champions League és especialista en això. Si us en recordeu, la Champions League durant més de 25 anys ha tingut una agència de màrqueting que ajudava a comercialitzar, que era Team Marketing, basada a Suïssa. Després aquesta la van canviar per Relevant, on bàsicament se li dona a tota la comercialització a una agència especialitzada i aquesta agència especialitzada paga un mínim garantit que va en contra unes comissions. Llavors és un model d'agència on t'injecten uns diners que van en contra uns ingressos futurs i no vens res de la propietat, ni afecta el calendari, ni les competicions, ni res.
0: La pregunta que ha fet dues vegades en veu alta el Jordi Camps potser ens pot ajudar a interpretar-la en una resposta un dels periodistes espanyols que millor coneix el món de les institucions internacionals del futbol i les seves relacions. És el company del diari AS, Aritz Gabilondo. Aritz, què tal, com estàs? Buenos días.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Tú tienes una interpretación de por qué lo hace esto la FIFA? Si no tiene una necesidad de adelantar ingresos, porque los ingresos y beneficios que ha tenido en este ciclo mundialista son tan altos.
3: No, a ver, me ha encantado la exposición de Jordi, lo ha explicado todo perfectamente. Pues creo sinceramente que tiene que ver con la ambición, porque esos 15.000 millones que ha ingresado la FIFA en este ciclo mundialista se deben básicamente a toda la expansión que ha hecho con el Mundial. Ampliarlo a 48 equipos, que entren más televisiones, que entren más gobiernos, como son tres países sede, pues aportar también lo suyo. Yo creo que ha habido ese incremento, porque si lo comparas con los mundiales anteriores, creo que ha habido un incremento del 30 al 40% en ingresos, ¿no? O sea, que ellos han visto que esto pues es más rentable de lo que podría ser y quieren sacarle todavía más partido. Pero claro, llega un momento en el que la ambición pues pasa un límite, ¿no? Que es lo que ponía en la UEFA en el comunicado y que creo que es lo que realmente está haciendo que todo se le vuelva en contra Infantino, ¿no? Que está queriendo superar un límite, casi diría ético, vendiendo parte de una cosa tan no suya, sino nuestra, como es un mundial de fútbol que pertenece a los aficionados, que pertenece a los países, a las federaciones y que, bueno, pues no puede caer en manos de ningún inversor. Esa es un poco la historia. ¿Que es rentable? Sí, evidentemente se le puede sacar muchísimo más dinero convirtiéndolo en otra cosa, pero yo creo que hay un momento en el que hay que poner límites.
2: Por cierto, no sé cómo interpretas, Aritz, la dimisión de Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA, que lo leo en Ars, me lo ha pasado ahora Nuria Vilamala, que ha dimitido, un asesor de los más importantes de Gian Infantino.
3: Pues muy potente esta noticia, porque era mano derecha de Infantino y además sobre todo en temas relacionados con el gobierno de Estados Unidos, con Trump. Él estuvo antes en la Federación Norteamericana, en la US Soccer, y había sido un pilar importantísimo en la relación Trump-Infantino, y es que además el comunicado que ha emitido es durísimo, diciendo que no están absoluto de acuerdo con esta iniciativa de Infantino, y bueno, se le está cayendo el castillo en Aipes, como decía yo ayer en el larguero a Infantino, porque ya no es solo la UEFA, que podrías pensar que es pues realmente su competencia más directa, porque tiene la Champions, porque tiene una salud económica pues fantástica año tras año, porque tiene realmente el torneo que todos querrían, que es la Champions League, sino que se ha sumado la CONCACAF, se ha sumado la Confederación Asiática también, y ahora hay una renuncia tan importante dentro de su propio seno como es la de Carlos Cordeiro. Así que me temo y creo que esto está destinado a que Infantino tenga que recular en algún momento. Y vamos a ver cómo sale parado de todo esto, porque hay elecciones a la FIFA en unos meses.
0: Sí, en medio año tocan elecciones a la FIFA. Vamos a ver cómo le repercute. También hablaba Jordi, ¿no?, de eso, de los intereses que pueden entrar en conflicto si los inversores aprietan para cambiar calendarios, etcétera. Es decir, igual que en el caso de la Superliga, que había también hay un conflicto de quién se queda el pastel, quién lo quiere. También hay una parte de eso, de decir, no, oye, a mí es que el dinero por el dinero no, como UEFA, sino que yo quiero mi parte del pastel también por lo que hace a relevancia y prestigio de mis competiciones.
3: Evidentemente, porque al final, a ver, no se me ocurre que un inversor ponga 4.000 millones de euros sin poder meter mano. Es verdad que es un 20% respecto al 100%, pero ya estás dando pie a que puedan opinar. Y venimos, por ejemplo, de un mundial en el que una llamada de Trump ha hecho que un jugador pueda jugar un partido cuando estaba sancionado, ¿no? Y venimos de un mundial en 2022 que se jugó en invierno, cambiando todo el calendario mundial de las ligas, etcétera, etcétera. Así que obviamente ese es uno de los riesgos y creo que por eso mismo pues no se puede pasar este filtro, porque realmente el fútbol quedaría en manos de oligarcas más que en manos de gente que pueda manejar el fútbol como siempre se ha hecho a través de las federaciones.
0: Bueno, ya vemos Infantino, la relación que tiene, pues se llevó el Mundial a Qatar, de hecho vive allí después de haber adjudicado el Mundial muchos años antes, la relación que ha tenido con Trump, la que tiene con Marruecos, la vimos en la Copa África y de hecho ahora mismo está en el aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Sigue un poco lo que empezó Blatter, que se le bautizó al inicio de visionario con los patrocinios y Blatter acabó como acabó, pero lo siguió extendiendo con el Mundial en Asia, con el primer Mundial en África. Infantino ha querido seguir esta vía con el hecho de dar protagonismo a... si una asamblea cada federación es un voto y hay 211, en Europa solo son 55. La carta de tanto de Blatter en su momento como de Infantino es es que yo con el apoyo de las pequeñas ya me vale. ¿Puede Europa tener el peso para conseguir frenar esto, a pesar de que sea eso, prácticamente una cuarta parte de la Asamblea?
3: Bueno, Europa por sí solo no, por número de votos exclusivamente, pero yo creo que ha liderado una campaña a la que se están sumando las otras. Y bueno, mira, estaba leyendo ahora unas declaraciones del presidente de la Federación de Islas Comoras en África, que decía que si fuera europeo votaría en contra, pero que en su situación tiene que votar a favor. O sea, que es también un poco la doble vara de medir que hay en este asunto, ¿no? Claro, tú le dices a una federación como Islas Comoras que va a pasar de ingresar, qué sé yo, 3, 4, 5 millones anuales a tener un mínimo de 40 cada año, pues te dice que sí con los ojos cerrados, pero es lo que hay que medir, ¿no? Y sobre todo la UEFA es la que tiene que poner un poco la vara de medir en este asunto, porque realmente es que está en juego mucho más allá que unos millones de euros anuales. Está en juego, lo que decía antes, darle las llaves del fútbol prácticamente de un torneo como es el Mundial a grandes inversores y a gente que tiene dinero pero no tiene el conocimiento probablemente de lo que es el fútbol.
0: Si se han tomado como un ultimátum lo de hay que decidirse antes del 19 de septiembre, lo de ayer suena, si quieres ultimátum, vamos ultimátum para ultimátum el mío, yo no voy.
3: Sí, no, y además es que ese es el poder que tiene Europa realmente, o sea, no es el número de votos, es los votos que tiene, no es lo mismo... Aunque valgan a todos los efectos igual en unas elecciones para la FIFA, que Inglaterra, España, Francia, Italia te dejen en la cuneta a que lo hagan otras elecciones pues africanas en este caso, ¿no? Realmente yo creo que el poder de Europa está en que si sus elecciones se van de los torneos FIFA, pues se queda muy, muy tocado todo lo que es la estructura de FIFA, ¿no? Y ahí es donde tiene que lidiar Infantino, que por otra parte viene de UEFA, como todos sabéis, y debería tener realmente bastante más conocimiento de esto. Él yo creo que se ha ceñido mucho a lo que es el poder político. Yo entiendo también esa labor y ese punto, porque yo he visto a Infantino en acción en congresos, etcétera, etcétera, y es que es un primer ministro. O sea, es que no se le diferencia en nada a un presidente de un gobierno por cómo va, por cómo le saluda a todo el mundo, las medidas de seguridad, incluso el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es muy... Al final, ser presidente de la FIFA es un cargo que tiene muchos tintes políticos, pero creo que se ha pasado de rosca y que se ha olvidado de lo esencial de por qué está ahí, que es para regir el fútbol mundial. Y regir el fútbol mundial significa regir a las federaciones mundiales, más allá de los líderes políticos mundiales, que también tienes que bailarles el agua, porque evidentemente tienes que jugar en sus territorios, tienes que negociar con ellos contratos, etcétera, etcétera.
0: Acabo, Aritz, que te agradezco mucho que nos hayas hecho este rato. ¿Echas de menos que la Federación Española, en tanto que, bueno, campeona del mundo quizá un poquito en segundo plano, pero organizadora del siguiente Mundial, se haya pronunciado de alguna forma más allá de unirse al bloque de las 55, España que tiene, bueno, que acoger la próxima... El gobierno entiendo que ahora tiene mucho más trabajo, pero la federación, sí. ¿No echas de menos que haya hecho un pronunciamiento singular?
3: El gobierno hace tiempo que está un poco desligado de todo el asunto mundial 2030, eso para empezar, más todo lo que tú dices que es cierto, igual no está para estos trotes ahora mismo. La federación creo que está en un problema serio, problema en el que no puede dar un paso en falso. A mí me parece que es lógico adherirse a la postura de UEFA, porque al final eres UEFA, tu presidente es miembro del comité ejecutivo de la UEFA y te tienes que ceñir, porque así van las cosas en este mundo. No puedes ir por tu cuenta, tienes que ceñirte a lo que piensa tu confederación, pero al mismo tiempo tienes que organizar un mundial en 4 años que es un mundial FIFA y te estás jugando muchas cosas. Entonces, yo por una parte entiendo que esté, pues digamos, haciendo lo básico, que es firmar ese documento de UEFA, mostrándose en contra, pero tampoco puede hacer mucho más. La verdad, me pongo un poco en la piel de ellos porque sinceramente se podría meter en un problema.
0: Aritz, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana en el Que Te Jugas.
3: Venga, un abrazo a todos.
0: ¿Vas a poder descansar un poco después del Mundial y tal?
3: Sí,
0: veo que entre incendio e incendio te vamos a seguir aquí atracando.
3: Claro, es que está la cosa complicada. Fíjate, acaba el Mundial y estamos aquí de incendios, pero bueno, vamos a intentarlo lo que podamos.
0: Por eso te lo agradezco especialmente, que siempre estás ahí para nosotros.
3: Muy bien. Un abrazo, Jan. Chao.
0: Jordi, te ha quedat més o menys respost, ¿no? I tot i que entenc que podies intuir amb la teva experiència per on anaven els interessos de la FIFA.
1: No, sí, evidentment la política és un factor primordial, no? Jo torno a la meva primera pregunta, per què volen ingressar aquests 4.000 o 5.000 milions de cop i repartir-los a les federacions, i sí que és veritat, cada federació és un vot i això és un tema polític important.
0: Conclusió meva, volen aquest avançament perquè és una prima de fitxatge, no? És a dir, ja que m'aproves aquest pla, no només tindràs el que toqui quadrianualment, sinó que a més, com a bonus, per donar-me el vot, tens aquest extra d'entrada amb els calés de l'avançament.
1: Però això sempre passarà, no? De la Lliga Espanyola també passava, el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Bilbao estaven en contra de tot el moviment PPC i tots els altres clubs estaven a favor perquè ingressaven uns diners. I el tema és que la Lliga ho ha pogut estructurar molt millor del que sembla que està fent la FIFA.
0: Doncs Jordi, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona i l'explicació que ens has fet inicialment de com funcionen aquest tipus de negocis, què pot buscar la FIFA i quines pors tenen els que s'hi oposen.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Que passeu bon estiu.
0: Bon estiu. Solde, gràcies.
2: Home, a vosaltres, interessantíssim, com sempre.
0: Sí, interessantíssim, i per tant podreu recuperar-ho si ho heu enganxat a mitges, com sempre, a les xarxes socials del que t'hi jugues, i si no, al web de Ser Catalunya. 12:37 gairebé. Anem posant-nos al dia, també.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Arnau Santero. L'Arnau, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: David Rai ha estat homenatjat a Vilanova i la Geltrú per la seva victòria al Mundial.
5: Sí, el porter de la selecció espanyola ha estat rebut al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ciutat on viuen els seus pares i el seu germà i regenta un negoci, per retre-li un homenatge arran del títol que va aconseguir el passat 19 de juliol amb la Roja i la Premier que va aconseguir amb l'Arsenal, sent escollit a més el millor porter de la competició.
0: El Sabadell jugarà dos amistosos en menys de 24 hores.
5: El primer, avui, contra l'Inter Escaldes, a les 8 de la nit, a Sant Oleguer, un estadi que, per cert, ha aixecat moltes crítiques per l'estat de la gespa i que ja ha causat la lesió de dos jugadors arlequinats. El Sabadell, a més, ahir va fer oficial el seu nou fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gaston Vallès, que arriba lliure i ha firmat fins al 2027. L'uruguaià de 25 anys, a més, ja té experiència en la segona categoria espanyola, ja que la va disputar precisament amb l'Espanyol, la temporada 23-24. El segon d'aquests amistosos dels arlequinats serà demà, on es veuran les cares amb l'Andorra, el Car de Sant Cugat. Un Andorra que, per cert, segueix invicta aquesta pretemporada i que ahir va empatar 0 contra l'Europa, en el primer trofeu Festa Major d'Andorra la Vella.
0: L'extècnic del Girona, Mitchell, va visitar ahir Larguero i va parlar sobre la seva sortida del club català.
5: Sí, el recent entrenador de l'Ajax va lamentar la marxa de l'equip català sense haver pogut mantenir la màxima categoria, però ha volgut retornar l'amor que rep dels gironins.
6: Sí, bueno, es recíproco. Yo me he dejado todo allí y he dado todo lo posible por conseguir los objetivos en esos 5 años y también tengo la sensación de que allí se ha valorado mucho lo que yo he hecho y he crecido muchísimo a nivel de todo, como persona y como entrenador, y eso pues bueno, siempre quedará en el recuerdo. Y claro, ahí clasificar al equipo para Champions con el año que hicimos, pues es un recuerdo imborrable.
5: També va criticar durament la gestió que està rebent el Rayo Vallecano i creu que els aficionats no s'ho mereixen gens. Un Rayo que, recordem, no podrà jugar a Vallecas i que el Leganés, a més, els ha dit que no els hi cedirà el seu estadi. Ja han iniciat per això contactes amb el Burgos, el Valladolid i l'Albacete.
0: La situació del Rayo Vallecano per la història i l'esperit del club en mans d'aquesta propietat que fa anys que, sobretot, el nostre company José Palacio ens va explicant com gestiona l'entitat. En futbol internacional ens hem llevat amb una notícia trista. Fa poques hores hem conegut que ha mort el mite del Milan i de la selecció italiana, Franco Baresi.
5: Sí, tenia 66 anys i Baresi, com dius, una llegenda del Milan i del futbol italià en general, capità del conjunt rossonero i líder d'una generació que va compartir aquell equip en la potència del futbol europeu que coneixem ara. 23 anys al club, 15 com a capità, 6 escudetos, 3 copes d'Europa i campió del món amb la selecció italiana al Mundial d'Espanya el 1982. La llegenda de Baresi transcendeix absolutament el seu art com a defensa, fins al punt que el seu dorsal, el 6, està retirat al club de la seva vida, el Milan.
0: Tot baluar del que és un central líder de la defensa en la faceta defensiva, així com Beckenbauer s'agafa com a paradigma dels centrals que tenen vocació ofensiva i de treure la pilota i d'anar amunt, Baresi és dels que aguanten la línia i en el cos a cos, de fet en accions defensives, Cubarsí, si per xarxes veieu que l'anomenen Cubarsí, els joves, jo tampoc l'havia vist jugar, encara que em veieu la barbeta blanca al YouTube, jo tampoc havia arribat a veure, no tinc records de Baresi de quan amb el Milan de Sacchi li disputaven el domini d'Europa al Dream Team del Barça, però Baresi és una figura important en el futbol defensiu a l'última dècada del segle XX. El Barça femení ha completat avui el primer entrenament de grup aquesta pretemporada, Ana Palet.
7: Sí, perquè fins ara els entrenaments s'han fet dividits en grups. Avui primer de grupal amb totes les jugadores, arrencat a les 9 del matí, obert als mitjans de comunicació, amb una xerrada de benvinguda a la temporada de Pere Romeu amb l'equip i l'estaf. Després, entrenament amb totes les jugadores disponibles, menys Aitana Bonmatí i Laia Alexandre, que fan treball al marge. Hi haurà 3 amistosos de pretemporada i cap més. El dia 12 contra el Montpellier, el Johan Cruyff, el 15 contra el City, i el 21 trofeu Joan Gamper. Un dels temes pendents serà triar qui completa l'equip de 4 capitanes després de la sortida d'Alexia Putellas. Això es decidirà quan estiguin totes les jugadores amb l'equip, és a dir, quan arribi la setmana vinent Caroline Nicoli.
0: Més enllà del futbol, demà comença el Tour de França femení, on hi debuta la nostra Paula Blasi.
5: Sí, la ciclista catalana arriba a la competició més important del calendari com a flamant guanyadora de la Vuelta. Tot i així, tot i partir com a debutant, tots els ulls del pelotón estaran fixats en ella. Aquest any es presenta un dels tours més exigents, a més, de la història de la competició, entre Lausana i Niza, amb el major número de quilòmetres i de desnivell acumulats. A més, coronats pel Mont Ventoux, el desenllaç que serà de la setena etapa.
0: 9 etapes té aquest any el Tour femení, per tant va creixent també el ciclisme quan competeixen les dones. En bàsquet, la Lliga CB ha canviat el criteri de la classificació a la Supercopa.
5: Sí, fins ara, a més del campió de Lliga, el campió de Copa i l'equip anfitrió es disputava el torneig del subcampió de la Lliga, mentre que ara ho farà el líder de la fase regular. El subcampió de Lliga, per tant, només entrarà en cas doncs, que hi hagi una vacant per repetició de campions.
0: I la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio, Sergio Chávez.
8: Què tal, TG? Doncs sí, així va anunciar la seva renovació a les xarxes.
9: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
8: Amb el jo hi seré, el lema amb el que el club està anunciant tots els fitxatges, així que queda resolt el gran interrogant de l'estiu verd i negre. Ricky va tornar l'any passat, 16 anys després, i en el seu primer curs ha anat molt més enllà del relat emotiu, ha liderat l'equip fins a les semifinals de la CB i ha estat escollit en el segon millor 5 de la Lliga i en el millor 5 de la Champions. I aquesta és la gran notícia per la penya. Ricky va tornar a Badalona buscant un entorn on poder tornar a ser feliç jugant i un any després ho ha aconseguit i ara el veiem bé físicament, gaudint del bàsquet i sentint-se estimat. Així que el club renova el seu gran referent i la peça que eleva el sostre competitiu de tot el projecte.
0: Per això li hem demanat una opinió a una de les eminències esportives, si parlem de Badalona i de bàsquet. Ahir escoltàveu el Xavi Seixó a la graderia. Avui li demanem al Xavi Ballesteros. Xavi, bon dia.
10: Bona tarda, Joan. La renovació de Ricky Rubio crec que constata dues coses molt positives. La primera, que quan ell va tornar la temporada passada destacant que volia tornar al club, tot el que el club li havia donat amb ell, no eren paraules, sinó que està demostrant amb fets que és així, perquè ni la temporada passada ni ara ha prioritzat un aspecte econòmic en la seva continuïtat, sinó sobretot la seva felicitat i poder sentir-se identificat amb aquest joventut, amb l'ADN penya, amb l'ADN del planter, que és el que ell va viure. I després també crec que és molt important que més enllà del que viurem aquesta temporada, amb aquest tàndem màgic de veure junts Ricky i la Provítola, crec que hi ha una cosa molt important que no és de present, sinó que és de present i de futur, que aquest any donarà molt a la pista, però que sobretot aquesta identitat i aquesta fidelització que té amb la penya estic convençut que continuarà en els pròxims anys, des de la pista i després des de la gestió. Per tant, tothom surt tranquil, tothom pot estar tranquil, perquè el bàsquet de verd i negre i el bàsquet català continuarà amb una figura molt important com és Ricky al capdavant.
0: Gràcies, Xavi. I una última connexió, perquè tinc el Héctor González ja a l'avió. Les cobertures a l'avió són complicades, eh, Acer? Doncs de seguida a veure si podem connectar amb ell, perquè, a més, sí. A veure, Héctor, què tal, com estàs? Buenos días.
11: Hola, TG, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Vamos a rezar, que ya sé que estás de viajes con este partido que juega el Madrid en Austria, pero es que ayer nos contabas la salida de Gonzalo y por la tarde, pim, pam, media hora, y fichado Carlos Espí del Levante.
11: Sí, operación relámpago. Una vez que el Madrid ya tenía esos 40 millones en caja por Gonzalo, empezó a buscar, a peinar el mercado, buscando un delantero suplente que pueda tener el rol que tuvo en su día, por ejemplo, Joselu. Lo encontró rápidamente en Carlos Espí, que estaba negociando su marcha a la Premier League por el pago de su cláusula. El Levante necesitaba ese dinero con celeridad. Había varios clubes interesados. Nos contaba nuestro compañero de Radio Valencia, Javi Teruel, que el Hull y el Brighton tenían muy avanzadas las negociaciones. Pero, claro, una vez que llama el Real Madrid a tu puerta, se para todo lo demás y, pues eso, al filo de las 10 de la noche se hacía oficial que Carlos Espí era nuevo jugador del Real Madrid por esos 25 millones de euros. Firma hasta 2031, 5 temporadas. Ya se está entrenando en Valdebebas hasta ahora las órdenes de José Mourinho y veremos, puede que suene muy precipitado, pero está en condiciones y podría entrar en la lista de convocados para debutar mañana en ese partido en Klagenfurt, en Austria, contra la Fiorentina.
0: Te dejo que si no te van a reñir con el móvil encendido en el avión. Héctor, gracias.
11: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Vinga, va, tres quarts d'una, ens tirem a la piscina.

0: com sempre, tu, rapidíssim. Col·lapsat, ells deixarem un telèfon a cada orella. Ja tenim el primer oient que ha trucat. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Òscar.
0: Hola, Òscar. Des d'on truques?
1: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. T'enganxo de vacances, Òscar? T'enganxo com t'enganxo?
1: No, encara no, encara queda una setmaneta.
0: Encara una setmaneta, eh? On treballes?
1: Sí. A Sabadell, amb una empremta.
0: Amb una empremta. Per tant, et fem companyia els matins i espero que estiguis fresquet.
1: Sí, això sempre. Això cada dia.
0: Que estiguis fresquet.
1: Sí,
0: Òscar,
1: sí.
0: Doncs, felicitats perquè has sigut el més ràpid. T'emportes 4 entrades per anar al Parc Aquàtic de Port Aventura. Amb qui?
1: Amb la família.
0: Doncs escolta'm.
1: Amb els dos nens i la dona.
0: Mira, clavades, doncs. Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Òscar, gràcies per escoltar-nos. Que tingueu un bon estiu. I ara quan agafis vacances, gaudeix-les, desconnecta, però si ens vols aquí ens tindràs.
1: Sí, això sempre.
0: Una abraçada forta. No pengis que la Cierta agafa les dades, val? Perquè t'arribin les entrades.
1: Vale, gràcies.
0: L'Òscar se'n va a remullar-se al Parc Aquàtic de Port Aventura i ens llancem a la piscina perquè l'Aia Pujals, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Comencen els europeus de natació a París i totes les mirades centrades, com sol passar, de manera molt especial, en l'equip de natació artística.
2: Exacte. L'europeu comença el 31 de juliol, el 5 d'agost, en aquest cas el de natació artística. Hi ha 13 convocades a l'equip d'Espanya, de les quals 6 són catalanes, entre elles Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer, Mireia Hernández, Carla Lorenzo i Denis González. I aquest matí hi ha hagut la primera prova, que era una preliminar. L'Iris i la Lilo en el duet han acabat primeres, per tant, de moment, bones notícies. Vam poder parlar fa una setmana, abans de que marxessin cap a París,

0: Aquesta tarda té les dues primeres finals, a 6:45 al Solo, a 8:00 del vespre per equip, les dues rutines tècniques. Iris Tió, amb les seves sensacions abans d'aquest europeu, asseguda al car tranquil·lament amb la Laia Pujals.
1: Amb força i sense por.
2: Entesos de papers?
1: Què t'hi jugues?
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, estem aquí amb l'Iris Tió, la nova sensació i líder d'aquest equip de natació sincronitzada, pocs dies que comenci l'Europeu de París. Iris Tió, què tal? Bon dia i benvinguda al Què t'hi jugues?
4: Hola, què tal? Molt bé.
3: Com estàs tu? O sigui, com et veus tu a nivell individual de cara a l'Europeu? Perquè fas 7 rutines, són moltes rutines. Físicament com et veus i sobretot anímicament també com et veus?
4: Doncs estic contenta perquè em sento preparada, que al final 7 rutines costa d'estar a tope en totes, però últimament, el bo d'aquesta temporada és que hem competit poc, però hem posat molta atenció a la preparació física i finalment ara em sento preparada per competir en les 7 rutines i això, molt contenta.
3: I com gestiones, no, ara t'he presentat com la líder d'aquest equip, no? Tothom t'està posant aquesta etiqueta, tu et veus líder o com gestiones, no, que tothom posi una mica el focus en tu?
4: Doncs, aviam, estic contenta perquè sempre el meu somni era com ser la millor, no, de sincro, i la veritat és que aconseguir-ho, doncs, em fa molt feliç. Sí que és cert que després del Mundial i potser fa uns mesos estava una mica més obsessionada o no estava tan com... Estava més preocupada potser d'això del que podien pensar la gent o de si fallava, què passaria. I em va passar just abans de Pontevedra, no? Que estava més pendent de si fallo, si no quedo primera, doncs hauré fallat, no? I crec que ara he pogut canviar aquest pensament i ara ja simplement doncs, ho vull fer bé, m'ho vull passar bé, que és per això que vaig començar a fer sincro i estic més tranquil·la.
3: Clar, perquè venies d'un Mundial on t'emportes 3 medalles d'or, 3 de bronze, on el teu nom està tot arreu, no? I de cop gestionar, tornar a repetir això, no? Va fer una mica de bola.
4: Sí, exactament, perquè ningú s'esperava, no?, que passés això, però també molt contenta d'haver-ho aconseguit perquè això també em dona com motivació de que puc aconseguir-ho i em motiva molt de seguir entrenant a tope i d'aconseguir coses molt més grans.
3: D'entre totes les rutines, segurament la que tothom té més ganes de veure és l'acrobàtic, que ens l'heu ensenyat. Quines creus que són les parts més difícils i que heu posat més el focus a treballar?
4: Doncs hem posat molt el focus a la part d'interpretació, perquè és una cançó molt xula i també que, clar, normalment quan fem una acrobàcia és important frenar les corrents que hi ha per sota l'aigua, no sé què tal, enfonsar-nos i fer bé l'acrobàcia. Doncs hem intentat, clar, amb la música potser no quedava bé aquesta frenada, no? Llavors ho hem intentat enllaçar tot bé i té més complexitat, no?, de fer després bé la pujada, perquè està tot molt enllaçat, molt connectat i és molt maco de veure, però també és molt complex de nedar.
3: De fet, a Pontevedra, que era quan l'estrenàveu, no?, l'últim minut us va robar potser aquell or que volíeu. Heu treballat també tot aquest tema, doncs, d'estar concentrades fins l'últim minut perquè això no passi a París?
4: Sí, ho hem treballat moltíssim. L'Andrea ja s'ha assegurat que això no torni a passar. Vam fer allò que fem als reptes el divendres, doncs un va ser d'aquest, no?, sota pressió, i ho hem anat fent moltíssim i jo crec que estem preparadíssimes.
3: Jo que ho he vist avui, té una pregunta i és, què creus que ha de passar perquè no us endugueu l'or? Perquè visualment és molt espectacular i si surt com avui l'Andrea no parava de repetir, no? Això és un 10, això és un 10, això és un 10.
4: Doncs aviam, nosaltres, no, o sigui, els jutges decideixen, no? Però nosaltres sí que fem, doncs, al màxim les pujades perquè el més alt és possible, el més recte possible i ho intentarem fer al màxim i ojalà surti tot bé.
3: Abans t'han preguntat per la participació de Rússia i tu has dit que tens ganes perquè creus que elevarà el nivell, no?, de la sincro un altre cop. Creus que potser aquests anys ho has sentit una mica més descafeinat perquè les russes no formaven part de la sincronitzada?
4: No, tampoc ho he sentit descafeinat perquè també hi ha hagut un canvi de reglament i és cert que l'any passat Rússia va competir i no estava molt al seu màxim nivell, crec, però també perquè tots ens hem hagut d'adaptar, no? I ha sigut interessant veure com, doncs, potser Rússia, que sempre són molt així, doncs no s'han adaptat bé al canvi, no? I llavors, però bueno, ara suposo que estarà millor, també ha canviat entrenadores i tal, però bueno, és que és això, al final, que facin el que vulguin una mica, que nosaltres seguirem treballant amb el nostre i crec que tenim coses molt diferents que portem a la

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1 i 12 d'aquest divendres 31 de juliol, és a dir, final de setmana i final de mes, i això sempre és motiu de celebració.
2: Tancarem la setmana i el mes de juliol amb l'entusiasme de cada divendres al Marta Rida amb la secció Entre Cametes i avui també amb la visita del Juan Dávila.
3: I com a temàtica del dia, una que crec que us tocarà de molt a prop a vosaltres, catalans, que sou uns rates, i és que parlarem de la gent de la repa. Jo dic el que vulgui. I dels visum que mai arriben. Si teniu experiència d'aquest tipus, volem escoltar-vos al nostre WhatsApp 64648834378. Benvingudes, això és La Treva.
1: I al tema d'avui, comencem fent una pregunta. Som més garrepes que mai?
4: El suelo, el techo son míos. Lo que sientes es mío. Tú ya lo sabes, ahí tienes la clave. Todo es de mi propiedad.
5: Alerta boomer, alerta boomer.
3: La cara de Uri era
1: de Lazy Town. No, però tu és xinès, veritat.
2: Zero.
1: Una sèrie que feien quan jo era petita, suposo que tu també t'has enganxat, t'Amparo.
3: Més ma germana que jo, però sí.
1: I hi havia un personatge que era molt, molt, molt garrepa i sempre deia que tot era seu, bàsicament. En fi.
2: Ja la recuperaré, aquest
3: no,
2: estiu.
3: No, sí,
1: bueno,
3: cal.
1: Bueno, és molt divertida, eh? Per al tractar el tema d'avui, com ha dit l'Amparo, volem llançar-vos la pregunta de quin és l'import mínim per demanar un visum. Ens ho podeu enviar al nostre WhatsApp, que és el 648 83 43 78. Però primer crec que hem de començar definint què és ser garrepa o gasiu. I el Diec ho defineix com algú que va amb un compte excessiu de les despeses, mancat de tota llibertat. Però també em sembla important distingir entre alguns tipus de garrepa. Per exemple, un és per voluntat pròpia i l'altre per motius sociològics. I amb motius sociològics em refereix, per exemple, a la gent que va viure una situació econòmica difícil, la generació de la postguerra. Ho van perdre tot, van passar fam, i els ha quedat la por de tornar a veure's en una situació semblant. Per això guarden els seus diners com si foren or. Però, en molts casos, no només ells, sinó les generacions posteriors. No vos ha passat això que els vostres pares, igual, ja no han patit fam, però com que sí que venen de famílies que són... que sempre han anat amb més cura amb els diners, sempre vam amb el per si a cas.
2: Mm-hmm. Clar, jo després de treure'm la ganivetada que ens ha tirat a tots l'Amparo, a tots els catalans i catalanes...
3: Un petó.
2: Gràcies. Sí que és veritat que hi ha dos tipus de garrepa. Home, el garrepa que és per una mica necessitat, no?, que li costa arribar a final de mes, això ho puc entendre, però el que és garrepa per avarícia pura, aquest és el que hauríem d'erradicar.
1: Clar, però és que el que comentàvem és que no només és per necessitat. De fet, ara els psicòlegs ho anomenen com ansietat per escassetat, que és un patró psicològic en el qual la por a que els recursos econòmics et falten et fa ser com molt més preventiu. Saps? A estalviar molt més, ja no pel fet d'estalviar, sinó per el i si algun dia no tinc.
3: És que crec que hi ha un punt, perquè la meva àvia era molt estalviadora i tot ho volia reaprofitar, però m'àvia mai va ser rata. O sigui, ella el que feia era com... jo què sé, doncs fem això de dinar avui i tu reaprofito d'aquí a 5 dies. Aquesta roba que se l'ha quedat gran, doncs jo l'apanyo perquè, perquè la puguis portar tu, que és més petit. Però ja no era rata. O sigui, també que hi ha un punt de controlar les despeses i un punt també una mica d'avarícia.
1: Clar. És que el que parlàvem abans és més comprensible, o el de la teva àvia, però és que és veritat que hi ha gent que tota la vida ha estat forrada de pasta i et regategen fins a 5 cèntims.
2: I això és molt habitual, la gent que té molts diners en el banc, que a l'hora de pagar una Coca-Cola, uns pistatxos, uns festucs o alguna cosa que costa molt poc, sempre estan allà posant-se primer mil excuses. I això és una cosa que fa molta ràbia.
3: Igual que també hi ha gent que no té gaire i que és super esplèndida i que et convida tot 100%. Amb un sou de merda.
1: Per a mi, el tret que més defineix a un garrepa és que mai reconeixerà que ho és. En plan, sempre serà com, no, jo sóc estalviador, no, jo és que vaig just... Mentira, eres una rata.
2: I a la que un dia li dona un euro a algú, ho remarca, vaja, t'ho recorda durant 3 anys. No, aquell dia que et vaig convidar una Coca-Cola o aquell 100%. Dia que et vaig convidar una copa.
1: Sí. I si et convida a un entrepà, segurament serà a un, partit entre els dos. O sigui, no
2: I ho voldràs recuperar algun dia. Dirà, el dia que et vaig convidar a un entrepà, ara t'ho convida'm a uns macarrons.
1: Però no us fa la sensació que ara som més rates que abans? Perquè almenys a mi, quan pensé amb els meus pares, jo recorde que jo era petita, anàvem al bar amb els amics i cada un pagava una ronda i ja està. I ara és com que sent que portem molt més al mil·límetre el «Ah, no, jo he pagat això, tu has pagat l'altre». No sé si us fa la sensació.
2: Jo tinc sensació que és una mica de per generació, perquè jo quan tenia això, 23, 24, 25 anys, sí que era una mica més garrepa del que sóc ara, que potser amb els anys ja és una miqueta mirar, tirar endavant. Però sí que és veritat que quan tenia aquesta edat sí que tenia aquell punt de cadascú el que es prenia ho pagava, que ningú convidava més del compte, a no ser que, òbviament, estigués forrat, que, òbviament, amb 23 anys no acostuma a ser el cas,
1: no,
2: però a mesura que passa el temps, jo, a mi m'ha passat que m'he tornat menys garrepa ara que mans.
1: És un bitch better have my money, literal. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Perquè, clar, poseu que anem a sopar, taula comuna. Qui paga què? Paguem a mitges? Cada un paga lo seu? Com està el tema, sí?
3: Jo sóc molt de pagar a escote, que no sé com es diu en català, a escote.
1: A pit. Però,
3: no sé com es diu.
2: A pitrera.
3: Però sí que és veritat que una cosa que reconec i no em sembla de rata és... Jo diferencio amb el tema de l'alcohol. Perquè sí que és veritat que quan la gent va a sopar jo em puc fer 5 birres i tu no te n'has fet cap. Ahí sí que estic d'acord. Ara, la resta és com cadascú, o sigui, paguem tot proporcional.
2: I de fet hi ha un estudi que van fer, que van ficar 3 taules amb el mateix número de persones. A cadascú els van dir una cosa diferent. En una taula que estaven convidats, a l'altra que pagaven a mitges, cadascú, i a l'altra que cadascú pagaria el que havia consumit. I sí que és veritat que la gent que compartia estava bastant disparat, la gent que els convidava ja era una cosa animalada, i la gent que cadascú es pagava el seu baixava molt el compte perquè, per exemple, si un entrecot els suplements són de 5 euros i sou 10 persones, tendeixes a pensar, això són mig euro per persona, no passa res. I això ho acaba pensant les altres 9 persones de la taula. I clar, van anar pujant molt per això. Quan tu et pagaves el teu, aquí sí que ficaves el fre de mà i no acabaves demanant-te l'entrecot.
1: Clar, és veritat que jo crec que depèn molt la gent que hi ha a la taula. A mi m'agrada pensar que m'ajunten gent bastant normal, que és com, no em demanaré el vi més car de la carta, no em demanaré el vi més car de la carta, però tampoc he de patir, és a dir, a mi no m'importa que si tu t'has fet una Coca-Cola més que jo, ho paguem a mitges.
3: A mi tampoc.
1: Crec que no em faré més rica per aquests 2,50 €, saps?
2: Però el pagar mitges de vegades et dona que vas a un restaurant i hi ha un entrecot o alguna cosa, i, però et ve de gust una amanida. Us ha passat a vegades que per pressió de dir mira, som tants, no em demanaré una amanida, un primer plat si hi ha gent que s'està demanant dos, i em fotré dos encara que no tinc gana per fotre'm dos plats.
3: És que això és de molt garrepa. Ves, és que això no m'ha passat de la vida.
2: Heu fet mai de la vida?
1: Estàs deixant els catalans aquí.
2: Ni un dia, ni un dia.
3: Mai, o sigui, si jo tinc gana d'una amanida, m'és igual que l'altre em demani un entrecot.
2: I quan veus que l'altre es demana el magret, el
1: pues
2: moment...
1: Que li aprofite.
3: Exacte, que li deixi provar.
1: És que, de veritat,
2: D'acord.
1: Perquè, clar, tot això, persones com l'Uri s'han accentuat des de que existeix el Bizum. Perquè, clar,
2: ala,
1: ara ja no pots dir no, és que no tinc sol, no puc pagar-te. No, fes-me un Bizum. Llavors, per això us hem preguntat a vosaltres quin és el mínim import per demanar un Bizum i ens heu dit això.
6: Bona tarda, gent de la treva. Aquest tema dels Bizums, he de dir que jo em té una mica fart, per dir-ho correctament. Jo crec que aquí el problema parteix d'aquell grup de gent que per naturalesa no paga o que solien de pagar, el dinar, el sopar o el que sigui. I és que el pitjor de tot és que ens sembla que encara quedis malament quan tu reclames un Bizum. O sigui, jo crec que no ha d'haver-hi una quantitat mínima de pagar, perquè al final mai sap l'economia de l'altra persona com està. Per tant, els Bizums jo crec que es paguen sempre. O sigui que, en resum, amics de la treva, que tingueu els garrepes ben lluny.
1: No estic d'acord. Ho sent. Gràcies, oient, per la teua veu. Però, home, mira, 5 eurets, jo, fins a 5 eurets...
3: Jo, per mi,
1: valida,
3: el límit
1: no?
3: del Bizum era fins a 5 euros. Sempre les pot demanar després de 5 euros. Quan vaig arribar a Catalunya, vaig adonar-me que el límit aquí que m'han demanat són 30 cèntims. I me'ls han demanat, eh?
2: Però fa molta ràbia que hi ha gent que viu molt en això, en els 4 i mig, com són 4 i mig, no els pago, no me'ls reclamen mai, perquè és una mica de cutre demanar 4 euros o 3 de Bizum.
1: Una mica.
2: I d'aquí, hi ha gent s'ha forrat, eh? De 30
1: no,
2: euros,
1: segur,
2: 3 euros.
1: Estan comprant, però és com, vamos, pisos.
3: La diferència és, mira, i és molt més elegant. Jo no et demano un Bizum de 3 euros, però després, quan anem a esmorzar aquí al costat, et dic, oye, Uri, em pagues tu el cafè per lo de l'altre dia?
1: Clar.
3: I super elegant i super bé.
1: I ja està. No, Uri és el típic això, que si jo em faig un cafè amb llet amb gel i ell em sense, em demanaràs 30 cèntims del gel.
2: No, jo pagaria el cafè. El de l'Uri de fa 10 anys potser sí, però l'Uri d'ara convidaria el cafè i diria no passa res. I fins i tot jo sóc del que m'oblido al cap de 2 hores, ja no sé si t'he pagat una cosa, si m'has pagat l'altra. Nah, passo.
1: Pues mireu, com avui estic generosa, vos he portat un tip per a demanar Bizums en cançons. per a deixar de ser un cutre. La primera és per a quan no és un import massa gran ni tampoc ha passat massa temps. Un recordatori amable de que el deu una mica de money. Tu pots enviar-li l'enllaç d'esta cançó al teu amic, amiga, i ja és com, ah, jaja, te'n recordes, però no estàs siguent un cutre, fins i tot tens una miqueta de gràcia. Igual, si tens sort, et passa el bízum.
3: Jo he de dir que sóc l'amiga que sempre s'oblida de fer bízums, per això i perquè em fa por ficar-me al meu compte,
1: també.
3: Sempre pago jo que m'ho facin a mi.
1: Pues, Amparo, igual de tant en tant t'enviaré un enllaç de mani manina. I la segona és per quan ja s'està embrutant la cosa i has de tirar pel xantatge emocional. És a dir, és la manera subtil de dir-li, mira, germana, tu i jo som proletàries. Si t'estic demanant 10 euros és perquè els necessite. O sigui, que fes el favor de tindre empatia en els teus companys treballadors.

0: ganar nuestro pan.
1: Jo crec que una miqueta de pena amb aquesta cançó fas, no? Jo de veritat que si fora rica no el demanaria 10 euros, però...
2: I hi ha un meme que no sé si heu vist, que és de Robin Hood, de dibuixos, que era el Robin Hood disfressat com de pidolaire, i que això també jo el feia servir molt, que és, sisplau, dame dineros, dame dineros.
3: Que és un pidolaire.
1: I la tercera... Ah, val. La tercera i última... Ja és... Bueno, és una paraula brutal, jo tampoc la tenia en el meu... Torna-ho a dir...
2: Com... Pidolaire.
1: Pidolaire. Pues la tercera ja és de pidolaire màxim, i és per quan s'ha passat de castany oscur i no hi ha paraules que valguen. Ja passem d'indirectes i anem completament de cara. Rat.

0: Ahir ja no hi ha directes que valguen.
1: Aquí estem parlant de 500-600 euros per enviar aquesta cançó. Ha de ser una cosa forta.
0: No, no, però ja no és ni la quantitat, és el temps. Yeah. Perquè si ja t'he demanat un bizum, imagina't, de 20 euros tres cops, tia, no me seas rata immunda ni mal rastrero.
2: Es pot fer lo de sol·licitar un bizum.
0: O sea, tu això ja és violent.
2: Sol·licitar, però a mi és que algun cop que m'ha passat i és com, ai, no sé, és que no em trobo jo allà.
1: I de fet, el 2026 tindríem la versió d'aquest any, d'aquest rata de dos pates, que seria la perla de la Rosalia. Encara que parla de temes de sentiments, però sempre es pot ficar de la perla.
0: Una perla.
1: Sí.
3: De fet, ho diu.
0: De fet, ja que tenim així el Marc Tarrida, Marc Tarrida, quin és el teu mínim per demanar un bizum?
4: Ho estava pensant.
0: Ah.
4: Uf, és que ara no vull quedar malament, però... 4.
0: Bueno, 4 està bé.
4: 4 te'ls puc demanar.
0: Està bé, Déu, però... són els catalans que ens agraden. No,
4: he de dir, però, que normalment... convido més jo del que... És a dir, m'agrada més anar a pagar jo abans de dir, tranqui, ja convido jo, que no pas que em convidin.
1: I Marc, ajuda una mica als catalans, que aquí m'han donat pals per tot arreu. Però no som tan garrepes, com diuen.
2: Però és que no és el català, no està tu, també.
4: jo crec que cada vegada menys, no?, generacionalment. Jo crec que no som tan garrepes com potser la llegenda ha volgut fer-nos creure.
2: No, i de fet, o sigui, jo vaig fer una secció aquí a l'Aquí Catalunya i el que vaig dir és que jo admirava aquesta capacitat d'estalvi de controlar els diners.
0: Sí, sí, sí. És molt admirable. Pues mireu, ara marxem uns minutets i ja tornem amb la secció del Marc Tarrida entre cametes.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
7: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic. Un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció...
9: ...o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalia.
10: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
11: Ràdio SER Principat d'Andorra.
12: Aquí notícies amb Carles Rossell.

0: Molt bona tarda. És l'Aquí Andorra, 102.3, a 2 minuts de 2:15 del migdia. El govern presentarà al setembre la despenalització de l'avortament. Així ho ha explicat el cap de govern, Xavier Espot, qui ha reflexionat sobre les possibilitats que hi ha que aquesta mesura s'aprovi durant aquest mandat. En aquest sentit, ha insistit en la voluntat de mantenir el coprincipat i de no posar en risc el model institucional, però alhora ha defensat la necessitat de continuar avançant en els drets socials i concretament en els drets sexuals i reproductius de les dones. En aquest punt ha explicat clarament que no esperen l'aval de la Santa Seu perquè, senzillament, aquest no arribarà mai i, a més, ha afirmat que si l'esperessin, això aniria en contra de la sobirania nacional. Per tant, el que volen és entrar un text a partir del setembre que despenalitzi l'avortament sense pressionar excessivament l'Església Catòlica. Xavier Espot.
1: Però evidentment no contem amb declaracions, diguem, de suport de la Santa Seu a qualsevol qüestió que suposi modificar el nostre codi penal, doncs, per flexibilitzar el nostre règim en matèria d'interrupció voluntària de l'embaràs. Ara bé, nosaltres ja hem dit que avançaríem tant com fos necessari, sempre i quan no es posés en risc el nostre sistema institucional.
0: Es pot assegurar que després de la reunió que va mantenir dimecres amb el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal, Pietro Parolin, avui confia més que serà una realitat que no pas abans d'aquesta trobada. Per la seva part, reacció dels partits, la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, s'ha limitat a desitjar que així sigui i ha assegurat que estan expectants per rebre la proposta. Des del Partit Socialdemòcrata, l'anunci s'ha rebut amb prudència. La formació valora positivament qualsevol pas cap a la despenalització de l'avortament, però assegura que no es pronunciarà fins que conegui el contingut de la proposta. També lamenta haver-ne tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació i no per la via institucional. Anem a conèixer més reaccions dels partits, en aquest cas sobre l'acord d'associació i el referèndum, perquè tots ells refermen el seu compromís amb aquesta consulta si no es pot fer, atenció, en aquest mandat. El cap de govern Xavier Espot, acompanyat dels membres del Pacte d'Estat Jaume Bartomeu i Jordi Jordana, van presentar el reglament del referèndum que servirà per validar el procés d'acostament amb les institucions europees, les quals, bàsicament, repliquen tots els procediments d'unes eleccions generals. I així és, perquè la pregunta continua sent en quin moment es farà i es pot no variar el discurs sobre el referèndum. Per tant, serà després que l'aprovi el Parlament Europeu, una acció que podria tardar fins a 6 mesos després que se signi el text. Un termini que situaria el referèndum passades les eleccions generals perquè, això sí que ho ha assegurat es pot, no faran coincidir les dues campanyes electorals. Tot plegat podria fer pensar que algun partit es replantegi la seva posició sobre la celebració de la consulta, però els tres partits polítics, no, millor dit, els tres polítics, en aquest cas, han coincidit que no tindria cap sentit fer-se enrere després d'haver adquirit aquest compromís amb la ciutadania. Escoltem justament a dos d'ells, Jaume Bartomeu i després a Jordi Jordana.
2: El que seria un error polític seria ara anar a unes eleccions i dir, miri, ara no cal fer el referèndum. Jo crec que el referèndum aquest s'ha de fer, si pot ser, abans de les eleccions i, si no, després de les eleccions.
3: El MQDA, durant 10 anys, ha defensat que, donada la transcendència d'aquest acord, fer un referèndum, home, que arribi ara unes noves eleccions i ja digui ara no fa falta, doncs, home, ho haurem d'explicar molt bé.
0: Espot va fer aquestes declaracions en roda de premsa ahir a la tarda i eren presents altres membres del Pacte d'Estat, però també dos convidats inesperats, com els presidents del grup parlamentari de Concòrdia, Sergi Escalé i Núria Segués. Tal com va explicar el primer, s'hi van presentar perquè els va estranyar que es faci a finals de juliol i que hagin optat per aprovar un reglament en lloc de modificar la llei del referèndum. I per últim, una última reacció, la d'Andorra Endavant, Karin Montaner, que té una actitud totalment contrària i diferent, ja que si depèn d'ells no convocarien aquest referèndum perquè directament aturarien el procés. Canviem de tema. Bona notícia perquè els bombers donen per extingit l'incendi dels civils. Els cossos catalans i andorrans han acordat que el foc que va cremar més d'una hectàrea de terreny forestal al municipi fronterer sigui declarat com extingit. D'aquesta manera retiren totes les mesures de prevenció que van aplicar des d'ahir al vespre, que consistien en el fet en que els bombers andorrans sobrevolarien la zona per si detecten nous punts calents. Cal recordar que les flames es van declarar dimecres al migdia i van mobilitzar fins a una trentena d'efectius de les dues dotacions i 5 mitjans aeris. Un tema també de cooperació entre Catalunya i Andorra, perquè el 40% dels transfronterers utilitzen la línia d'autobús entre Andorra, justament, i la Seu d'Urgell, sí. I és que ho va destacar el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forner, quan va comentar que des del 2023 van doblar el nombre de freqüències de 14 a 30, i això ha comportat ara que es facin 268.000 trajectes anuals, segons calculen des del Ministeri. De mitjana, cada dia l'agafen 735 persones, quan fa 3 anys no arribaven a les 350, i representen el 40% dels props de 2.000 treballadors fronterers. Forner va explicar que aquesta acció, juntament amb les altres que han dissenyat per millorar la fluïdesa del trànsit, han permès reduir un 5% el nombre de vehicles, tot i el creixement de la població.
4: Amb aquestes mesures del transport públic del nostre país, tant a nivell nacional com a nivell també internacional, i amb aquestes mesures que hem fet també d'actuacions d'obres a nivell de territori, rotondes, carrer La Unió, carrer reversible, hem aconseguit, tot i augmentar ciutadania, com vam dir, reduir el trànsit un 5%. I això és bastant rellevant i no succeïa des de fa molts i molts anys.
0: Amb aquests bons resultats ha anunciat que Hive, o IFE, com vulgueu dir-li, una de les dues empreses que presta el servei, aportarà un vehicle més, i això permetrà ampliar fins a 40 els trajectes diaris de dilluns a divendres. Apartat breument de notícies comunals, comencem per Andorra la Vella. Els Pouets es convertirà en un edifici que guardarà trasters i locals d'assaig per a grups musicals. Aquest és el projecte que ha guanyat la concessió per 50 anys que el Comú de la Capital havia convocat per ocupar l'antic aparcament del centre històric, i que preveu també la cessió d'una paret de 25 metres que la corporació convertirà en un rocòdrom. Tal com va explicar el cònsol major Sergi González, la concessionària disposa de 6 mesos per redactar el projecte i calcula que les obres podrien estar enllestides en un any i mig. Per tant, serà possible aquest projecte a finals del 2028. L'empresa invertirà 2,7 milions d'euros per disposar entre 500 i 700 espais d'emmagatzematge a més de 50 locals d'assaig musicals. A canvi, el Comú rebrà un cànon mínim anual de 50.000 euros i un màxim de 100.000. Ho explica Sergi González, cònsol major d'Andorra la Vella.
5: Bé, nosaltres hi posem tota la voluntat, això sí que és veritat que és el privat, hi ha un estudi d'habilitat econòmica, i si això no funcionés, doncs hi ha una clàusula de que ell pot rescindir, pot marxar, i aquesta inversió, doncs, potser nosaltres haurem de pagar alguna part d'amortització, però s'ha de veure. Però en principi estan molt il·lusionats, és un projecte molt consolidat, amb gent que porta més de 20 anys en aquest sector, per tant jo crec que, creuem els dits, i és una aposta molt coherent i sobretot sostenible.
0: A la Massana, la parròquia reclama agilitzar el desenrunament d'aigües d'Arinsals. Bé, la parròquia, el Comú, millor dit, ja que de moment l'espai de l'antiga fàbrica continua en runes a l'espera de l'actuació de les asseguradores, i davant d'aquesta situació la corporació massanenca vol que es comencin ben aviat els treballs de neteja i el desenrunament de la zona. La cònsol major, Eva Sansa, va comentar que mantenir gaire temps més l'edifici en aquesta situació genera al poble i a la parròquia un malestar important, i per això volen una solució. I anem a Ordino, que tanca el 2025 amb un superàvit d'1,6 milions d'euros. El Comú va aprovar la liquidació del pressupost de l'any passat, el qual, i malgrat que s'havia previst que es fes amb dèficit, han aconseguit finalment aquest superàvit, pròxim als 2 milions. Això sí, tal com explica el conseller de Finances Ludovic Albós, el resultat s'explica perquè una part de les inversions executades encara no s'havien acabat de pagar en el moment de tancar el compte, i assegura que si es sap que es tenia coneixement d'aquest fet, el resultat real se situaria al voltant d'un dèficit de 5 milions d'euros.
6: Durant el 2025 hem tingut bastanta inversió que no s'havia acabat de realitzar o pagar, i doncs no consta a nivell dels comptes. I en realitat, pues, hem tingut aquest dèficit al voltant, seria al voltant d'uns 5 milions d'euros. Hem invertit més de lo que reflecteixen els comptes.
0: I acabem amb els esports. L'Andorra no va passar de l'empat ahir contra l'Europa, partit sense gols en el partit que es va disputar ahir a l'Estadi Comunal per motiu de la festa major. Les pitjors notícies, les lesions. Bomba i Josep Cerdà no van acabar el partit, es van retirar, i compte amb la lesió de Gael Alonso, que podria perdre l'inici de Lliga, ja que es va fer mal en un entrenament el dia abans. A més, en un dia especial per Jordi Cano, ahir que es va presentar com a jugador del Futbol Club Andorra, al terreny de joc davant el seu ex-equip, i al matí en una presentació en roda de premsa, un Jordi Cano que inicia el repte més gran de la seva carrera amb l'equip tricolor als seus 31 anys. Un apunt més de futbol, perquè l'Atlètic de Escaldes s'acomiada de la Conference League després de caure per 0-2 contra el Vaduz del Liechtenstein, i ja venia de l'anada amb un 4-0, així que era molt difícil. I el Futbol Club Santa Coloma també va quedar eliminat dimecres 6-2 al camp del Ràpid de Viena, i només queda l'Inter d'Escaldes com a representant andorrà a la tercera ronda de la Conference.
7: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
9: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Anem a saber quin temps acabarà de fer avui, però especialment ja pensem en el cap de setmana. Núria Seró, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Avui ha plovisquejat, és el verb que utilitzaré, perquè no ha acabat de caure, almenys al centre de la capital, aquesta pluja més que esperada per alguns, però sí hi ha hagut un temps més variable durant aquest matí.
10: Sí, per fi s'han notat els canvis que anàvem anunciant. És veritat que aquest matí ens hem despertat amb temperatures altes un cop més i la sensació era, però no van a venir a baixar? Doncs sí, ho notarem sobretot aquest migdia, les màximes que seran més baixes que les d'ahir. I com bé deies, també hem notat aquests canvis al cel, amb ruixats que seran de manera intermitent al llarg del dia d'avui i puntualment poden ser en forma de tempesta i ser intensos. A més, tenim calitza i això farà que, si tenim precipitacions, vagin acompanyades de fang. Hem de dir que aquest matí hem despertat amb temperatures altes. Per exemple, la nit ha estat tropical a la Margineda, és a dir, que no s'han baixat dels 20 graus, com també al Coll Pla, amb temperatures de 20,3 graus a 2.280 metres. Temperatures extremadament altes que ja cada dia són una miqueta més baixes i, per exemple, com deies, el cap de setmana, qui ens espera? Doncs temperatures similars a les d'avui, i pel que fa al cel, doncs els matins se poden aprofitar, però demà a la tarda sí que tindrem, ja a partir de mig matí veurem els núvols d'evolució, els cumulonimbus, com van creixent, i a la tarda podran deixar ruixats. Diumenge, si és veritat, un cop més veurem aquestes núvols de formació diurna, però no esperem que deixin precipitacions, i si ho fan serà puntual les precipitacions que tindrem.
0: Aquesta xafogó, quan la perdrem? Ja per la setmana vinent o què?
10: Les temperatures, si és veritat que avui baixaran i passarem de calor extrema a calor intensa. I si mirem més enllà a veure els models i si aquestes temperatures es normalitzaran, la tendència és que seguiran amb valors alts per l'època. Seguirem, ja no estarem uns 7 graus per sobre, però sí uns 3-4, és a dir, que la calor continuarà també la pròxima setmana. No tan extrema, sofocant, però continuarem parlant d'altres temperatures.
0: Borrem la paraula extrema, que ja és molt dir. Núria, moltes gràcies i,
10: a
0: com
10: tu.
0: Sempre, un plaer haver
10: una
0: compartit.
10: Una abraçada enorme.
0: Ens trobem, merci.
10: Sí, adéu-deu.
11: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb en Banc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
12: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
13: Aquí a Andorra.
0: Tanquem setmana i ho farem amb la Purito desena edició de la marxa cicloturista, amb 2.200 participants que vindran a gaudir del ciclisme i del país. Celebrarem els 10 anys de la Purito amb un dels organitzadors, l'exciclista i amic Àngel Edo. Fins a les 2, 102.3, Ser Andorra. Molt bona tarda.

0: Àngel Edo, què tal?
1: Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé. És més, és que fa menys d'un mes que vam parlar aquí a la ràdio per l'inici del Tour a Barcelona i ara ho fem per dedicar-li uns minuts a la Purito. Diumenge torna la marxa cicloturista per les carreteres del país i suposo que ho teniu tot a punt i que hi ha moltes ganes per celebrar, atenció, la desena edició, un aniversari, Àngel.
1: Sí, el desè aniversari per nosaltres és molt important, és una prova que ja està ara mateix a dia d'avui totalment consolidada i per nosaltres doncs, és un luxe el poder seguir comptant amb la col·laboració pràcticament de tot el país, no? La implicació de tothom, des de, al final a nivell institucional, comunal, de policies, de COECs, voluntariat, patrocinadors, al cap i a la fi, això envolta moltíssima gent que té una implicació al 200% amb la nostra marxa.
0: I l'Àngel és una de les persones que està al darrere de l'organització, com repeteixo, 10 anys, i si mires endarrere, durant doncs, aquesta dècada que ha passat, què penses, sincerament, perquè quin balanç fas, sí?
1: Doncs jo crec que el balanç més positiu no pot ser, no? La gran majoria dels participants venen de fora del país, o sigui que és un retorn importantíssim que sempre es mesura des d'Andorra Turisme. Genera moltíssima expectació arreu de territori espanyol, França i dels diferents països que hi tenim. Ara mateix està fent una social ride amb el Purito i amb el Samuel Sánchez, el campió olímpic, el nostre convidat d'aquest any, juntament amb un grup molt, molt nombrós de participants que estan el diumenge amb nosaltres i que, per exemple, ve un grup de Costa Rica, inclús, no?, amb ells, que ha sortit avui també precisament. O sigui, jo crec que al final hem fet que Purito convertiu la Purito Andorra pràcticament en una marca i any rere any, doncs, cada any tanquem inscripcions abans del temps, no? Tenim una limitació perquè, si no, a nivell logístic, en termes d'avituallaments i demés, seria molt complicat, serien taps molt importants i llavors doncs, jo crec que això, que cada any tallis abans les inscripcions, doncs, és un èxit rotund, no? A nivell organitzatiu i del que crida l'atenció aquesta marxa cicloturista.
0: He dit esdeveniment, que ho és, però és una marca, com bé expliques, Àngel. Torneu a esgotar les llistes des del maig, indica que l'èxit no s'atura, i és que, de fet, són fins a 10 països, 10 nacionalitats de tots aquests 2.200 participants, que segur que alguns ja estan per aquí, altres arribaran entre avui i demà, i no sé si patireu per la calor que pugui fer diumenge.
1: Al cap i a la fi està fent calor a tot arreu, no? Si vens de qualsevol punt del territori espanyol està fent més calor que mai, no? Ja és la tercera o quarta onada de calor que s'està patint també a territori espanyol. Llavors, doncs, no és que vinguin a passar calor aquí i d'on venien no en feia, no? Al final es trobaran el mateix que si estiguessin als seus respectius domicilis, no? Els respectius domicilis. Llavors, doncs, no té què suposar cap inconvenient en aquest sentit, perquè els que anem en bicicleta doncs, ja estem habituats en això, hem reforçat punts d'aigua i d'isotònic, a part dels avituallaments que ja hi ha líquid i sòlid. O sigui, hem intentat tindre una previsió més

0: participen sempre. Quan anem a un esdeveniment ja estem cadascú a casa seva, té calor, entrena amb calor i doncs, al final doncs, no crec que això sigui cap tipus d'impediment.
1: Ahir el Joaquim ho va dir a la presentació a Sant Julià, que preveieu superar entre els 10.000 i 15.000 litres d'aigua, que hi haurà camions refrigerats, i per això t'ho preguntava, si aquest dispositiu l'havíeu fet alguna altra vegada?
0: En principi, nosaltres sempre hem intentat cobrir totes les necessitats, no? Però a partir d'aquí sí que és veritat que, vulguis o no vulguis, depenent del que pensis que et pots trobar, doncs intentem fer en un sentit o en un altre, de més o de menys, clar.
1: Sí, sí. I si algú passa malament per la calor, que no forci, que no és una competició.
0: Sí, exacte. El que tenim que tindre en compte que al principi el principal sempre és la salut, això no és competitiu, és una marxa cicloturista, està claríssim que a tots ens agrada fer-ho el millor possible i arribar el més lluny possible, però tenim que ser conseqüents amb les condicions, sobretot meteorològiques, de cada moment i sempre prioritzar el que és el més important.
1: I tant, tant faci molta calor com després, que toquem fusta, que aquestes tempestes d'estiu aquí a Andorra són habituals, esperem que no hi hagi, doncs tampoc cal anar a gaudir, sí. I si m'ho pots confirmar, Àngel, fins al 2028 tindrem Purito assegurada?
0: 2028 per part del Comú de Sant Julià de Lòria en un principi sí, perquè tenim un decalatge d'un any respecte al Comú d'Encamp, que com sabeu és sempre arribada, i doncs esperem renovar aquests convenis, no? En principi ja et dic, 27 acabem al Comú d'Encamp i el 28 al Comú de Sant Julià de Lòria.
1: També compteu amb el suport d'Andorra Turisme i d'acord, tant amb els comuns com al govern, com a la resta de patrocinadors, en els vostres caps està seguit per molts anys.
0: Sí, en principi jo crec que entre tots reforcem la marca Andorra, no? I aquí estem tots per sumar. Llavors jo crec que és importantíssim doncs, aquesta col·laboració mútua doncs, perquè ens assegurem que això continuï pel camí que ha portat fins ara, no?
1: Has comentat abans, bé, has tret a la conversació al Samu Sánchez, el convidat d'enguany. Què podem dir de la seva carrera, Àngel? Què podem dir? Excampió olímpic, per aquells que no el coneguin, és una història, no?, del ciclisme, especialment espanyol.
0: Sí, està clar doncs, que ha sigut un dels grans adversaris i amics també del Joaquim, del Purito, que si us fixeu, la majoria doncs, dels que tenim aquí cada any doncs, han sigut grans adversaris del rival, rivals, adversaris importantíssims del Joaquim, però a la part amics, no? Com ha sigut el cas del Contador, del propi Alejandro Valverde, Chiappucci i companyia, no? Llavors, doncs, això et fa veure que al final, aunque s'esbatussin durant tot l'any, entre uns i altres, arriba el moment que quan un té un esdeveniment com aquest, els altres hi volen estar, no? Llavors, per nosaltres és tot un luxe que el Samu hagi volgut estar entre nosaltres.
1: Has parlat amb el Samu recentment, per això
0: és... Sí, ara aquest matí hem estat junts, he sortit amb el Joaquim a la Social Ride que es feia des del Bici la Pandorra, i res, estava molt content perquè he vist que hi havia moltíssima gent també aquí implicada per la sortida, i ostres, li ha agradat molt.
1: Bé, important, també, que vinguin il·lusionats tots aquests convidats i exciclistes aquí a la Purito. I a tu et sorprèn que també s'apunti Alejandro Valverde o no?
0: No, sorprèn perquè ens coneixem. Hem competit junts durant molts anys i al final nosaltres sabem d'alternar de cadascú i ells ja ens avisen amb una miqueta, sempre ens diuen, escolta'm, tinc això, però com ho pugui lliurar, estaré aquí amb vosaltres una altra vegada perquè l'any passat m'ho vaig passar molt bé, no? O sigui, imagina't, l'any passat va estar entre nosaltres, va ser convidat i en canvi aquest any vol tornar-hi, no? Llavors, doncs, no tenia cap obligació amb nosaltres, ni molt menys, és perquè ho vol gaudir i li va agradar moltíssim, doncs, tot, no? El recorregut, la participació, a l'entorn, al país, llavors, doncs, això jo crec que és també superimportant, no?, que algú com l'Alejandro Valverde, que té un palmarès estratosfèric entre els ciclistes professionals espanyols, doncs vulgui repetir, doncs jo crec que això diu molt.
1: Mira que va allargar la seva carrera, però es manté en forma, no?
0: Sí, és un...

0: és un crack, és un top, l'Alejandro és increïble, té un motor brutal i a sobre doncs que no li costa, que és que ho li fa perquè li agrada i no i s'ho passa bé i al final està disfrutant d'allò que més li agrada, no? Llavors doncs, bueno, és un privilegiat també, nosaltres sempre dèiem que era un dels tocats per la vareta i amb unes capacitats brutals, clar.
1: Tampoc faltarà la cita gent VIP, bé, no m'agrada dir lo de VIP, però entén-me, del món de l'esport, reconeguda com Aleix Espargaró, Jorge Martín, Alex Rins, pilots de motociclisme que tenen com a hobby la bici, o el mateix Eder Sarabia, l'exentrenador de l'Andorra i de l'Elx, molts també són habituals, ja han repetit.
0: Sí. Tu imagina't els noms que ens has dit, no? Amb una marxa cicloturista de qualsevol altre punt, tu no trobes aquest nombre d'aquests VIPs, entre cometes, tan importants del món de l'esport, no? Del món de l'esport i a sobre que no és el nostre, que no és el del ciclisme, perquè em dius, tots els convidats que hem tingut, que si el Sastre, que si el Valverde, que si el Contador, que si el Capucci, Indurain, Perico Delgado, tots aquests, bueno, són del nostre àmbit, no? Però si et fixes, jo crec que transcendeix una miqueta aquest esdeveniment i de lo que és el ciclisme, no? Perquè al cap i a la fi doncs, s'han aficionat moltíssim d'altres esports a anar en bicicleta també, i al final doncs, bueno, el tarannà i la manera de ser del Joaquim doncs, que fa amics a tot arreu i en té tantíssims, doncs al final doncs, mira, els porta tots a casa seva, no? I amb la seva marxa cicloturista, i realment quan els veus a tots aquí a la sortida, ostres, és un goig perquè dius, ostres, aquesta foto és impressionant, no? Qui ens hauria de dir a nosaltres quan vam començar amb la idea el 2015, la primera edició, que això es convertiria en el que és avui en dia, no? Doncs llavors, doncs, bueno, jo crec que podem estar tots més que satisfets, no?, de com està anant.
1: I tant. Ara m'ha vingut al cap que aquest cap de setmana comença el Tour Pro Femení. No descarteu que algun any pugui venir alguna convidada femenina, una dona. Ara pensava que Paula Blasi està a totes les portades del ciclisme espanyol, però, no sé, la Mavi, per exemple, això podria passar, no?
0: Sí, podria passar, però el cas de la Mavi García possiblement sí que sigui més amb un espai, temps, un termini més curt, perquè ja és una ciclista veterana, porta moltíssims anys de professional i amb un palmarès impressionant, però clar, el cas de la Paula Blasi, si vosaltres fixeu, nosaltres no tenim cap corredor pràcticament en actiu dels que li fem un homenatge perquè sabem el que és una temporada en si.
1: No, em referia a una ciclista ja retirada, que pot ser, no?, algun any, no?
0: Sí, totalment, sí, i tant. I cada vegada en tenim més, de noies a la marxa. Tenim que tindre en compte també que hi ha moltíssimes noies que es veuen molt més segures si van a una marxa que no té tantíssim desnivell. En canvi, la nostra, ostres, és complicada perquè és duríssima, no? Si tu a mi mateix li preguntes ara al Pulito quan corria i era professional, doncs no ho veia tan dur, i van passant els anys i em diuen, ostres, mira que és dura la marxa. Dic, tu no t'ho semblava fa 10 anys i ara ja sí, no? Llavors per això dic que al final la nostra marxa, entre cometes, és molt extrema i al final, doncs, bueno, aquí també ve reflexat doncs, que ens agradaria tindre un nombre més important de noies a la marxa, que cada vegada en són més, Jo crec que estem pel voltant de l'11%, i això vol dir que 200 i pico noies doncs, ens acompanyaran aquest diumenge a la Purito Andorra del 2026, no? Però sí que és veritat que aquests metres de nivell moltes vegades espanten una mica, la veritat.
1: En qualsevol cas, és un bon nombre de participants femenines. Aquesta Purito Andorra que tornarà diumenge, desena edició. Compartim avui divendres aquí a Andorra amb Àngel de Edo, exciclista i un dels organitzadors de la Purito, i sempre li agraïm la seva presència aquí a la cadena SER Andorra. És un plaer, Àngel, sempre.
0: Moltíssimes gràcies. Molt amables i esperem que vagi molt bé aquest diumenge, aquesta desena edició.
1: Que surti tot bé. Gràcies, Àngel.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Energia.

amb l'Àngel Edo. Acabem la setmana, el juliol, i la meva etapa a Ser Andorra. La veritat és que m'hagués passat uns quants minuts més parlant del Tour, de la Vuelta i del ciclisme, ara que escoltem la cançó dels Doctor Prats que van fer per l'inici del Tour a Barcelona, perquè lo meu són els esports. Així de clar, eh? Ha estat una gran sort compartir amb vosaltres 2 anys i mig de ràdio al Principat, reivindicant l'esport nacional i passant una bona estona. Gràcies. A gaudir de la vida, de la festa major, que tocaran els Doctor Prats dilluns, per exemple, i a disfrutar de l'estiu. I res, segur que ens veurem, que ens escoltarem, però això sí, no deixeu de posar la ràdio. Salut!

0: aquí a Andorra.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez denuncia una violación de la integridad territorial de España en la entrada de decenas de miles de migrantes en apenas 24 horas por la frontera de Ceuta.
3: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
2: El presidente del gobierno, que ha hablado de situación inédita, ha comparecido desde la ciudad autónoma, donde ha exculpado al gobierno de Marruecos señalando a las mafias y ha anunciado que se van a desplegar más efectivos en la frontera y que el Ejecutivo no descarta cambiar la ley para agilizar las devoluciones. Guillermo Lema, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Esa es una de las prioridades que se fija el gobierno, garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta. Os recordado Sánchez el refuerzo del dispositivo de seguridad con más policía, más Guardia Civil y el despliegue del ejército en la ciudad autónoma. La segunda prioridad, acelerar la devolución de las personas que han entrado de manera irregular, dice el presidente del gobierno, que además de agilizar los expedientes, situar boyas disuasivas en el espigón, el Ejecutivo estudia si es necesario hacer algún cambio legal para facilitar las expulsiones de las personas que entran a nado. Sánchez ha vuelto a señalar a las mafias, exculpando a Marruecos de toda responsabilidad en lo sucedido.
3: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
4: Ante las críticas de quienes hablan de tardanza en la reacción y de abandono a Ceuta, el presidente ha anunciado que el ministro Marlaska estará varios días en la ciudad autónoma haciendo seguimiento de la situación.
2: La cifra de migrantes fallecidos es ya de 34, la acaba de actualizar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha explicado que unas 60.000 personas han entrado en la ciudad autónoma en 24 horas. Interior reduce la cifra a 50.000.
5: La situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
2: Para poner en contexto, Ceuta tiene algo más de 83.000 habitantes censados. Es, por tanto, la mayor crisis migratoria allí, aunque durante la mañana miles de estos migrantes están volviendo a territorio marroquí, cruzando otra vez la frontera de manera voluntaria. Ahí está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, la escena está ahora mismo en la playa del Tarajal. Es la de la salida. Están saliendo entre 300 y 400 personas por minuto. Nos hablan fuentes militares y del Instituto Armado aquí de la Guardia Civil que podrían haber salido solo esta mañana más de 25.000 personas.
2: Mientras en el lado marroquí se han producido enfrentamientos entre la policía y los miles de marroquíes que durante la mañana se han agolpado cerca de la frontera tratando de cruzar a España. Ahí está Marc Ferrà. Marc, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, la policía acaba de lanzar varios bombas de gases lacrimógenos justo aquí donde nos encontramos. Poco a poco, durante toda la mañana, podemos decir que han ido avanzando por esta carretera que conecta la frontera con Castillejos, con dos camiones de agua a presión y con gases lacrimógenos. Poco a poco la gente, los miles de personas que se han ido acumulando aquí durante las 24 horas, van saliendo en dirección contra la frontera hacia Castillejos.
2: A las 2:30 también estaremos en Melilla, donde sigue la frontera cerrada y centenares de coches y de turistas que han llegado en barco están esperando a que reabra para poder cruzar a Marruecos. Mención aparte merece Europa. Es llamativo el silencio en Bruselas, pese a que esta es también su frontera sur. Esta mañana Francia ha reforzado sus controles. Finlandia se ha posicionado del lado de la Italia de Meloni para algo imposible, que es excluir a España del espacio Schengen. Y la única que se ha posicionado a favor de nuestro país acaba de ser Alemania. Antonio Martín.
8: El mensaje de Friedrich Merz es el único respaldo explícito a España hasta el momento. Dice que apoya la posición del gobierno de Sánchez de impedir la entrada irregular de personas en territorio comunitario desde Bruselas. Respuesta fría de la presidenta de la Comisión. Recuerda que Europa no va a permitir que nadie entre a la fuerza sin cumplir nuestras normas. El gobierno de Francia, como dice, refuerza la vigilancia en la frontera con España. Decisión que, por cierto, se ha tomado en multitud de ocasiones antes por otros motivos desde huelgas a la pandemia. Pero el escenario sí que abona el terreno para la extrema derecha, desde la italiana Meloni, la ministra del Interior de Finlandia o los partidos ultras de Francia o Alemania piden sacar a España del espacio Schengen, algo que ningún país puede hacer. Sí que el grupo parlamentario de la extrema derecha ha pedido hace apenas unos minutos una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo por esta crisis.
2: En unos minutos nos iremos al detalle de esta crisis sin precedentes, pero hoy también es día de operación salida. Empieza en menos de una hora y desde hoy y hasta el domingo se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. DGT, María Manjabacas, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues ya han empezado los problemas, lo peor lo tenemos ahora mismo en Valencia, a las 7 en Paterna por un accidente. En Andalucía, tráfico complicado en Málaga, en Fuengirola y en las carreteras que van de Sevilla a Cádiz. Las salidas de Madrid y A3 están mal, la A1, la A3 y la A5 es la foto en este momento de las pantallas de la DGT.
2: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández.
1: Hora 14, con Javier Liébana.
2: Pendientes de los incendios y del tiempo.
9: 7 días después, el incendio de Castellón no está controlado, aunque los avances en la extinción permiten la vuelta a casa de miles de personas en Zamora. La situación del fuego que afecta al Parque Nacional de los Arribes del Duero mejora y vuelven a sus hogares los vecinos de una docena de poblaciones. Y la cuarta ola de calor del verano se va el domingo. Tendremos un respiro que, si se cumplen las previsiones, va a acabar alrededor del martes. De momento, 11 comunidades están en aviso por altas temperaturas. Lo peor, Aragón, que además de calor, suma otro aviso por tormentas.
2: Además, Más Madrid acaba de anunciar que va a denunciar por lo penal la compra del ático de lujo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por valor de 6 millones de euros. Consideran que existe un delito de malversación. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Miguel Lejosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
1: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
10: Gairebé la meitat dels veïns que van ser desallotjats del Putxet per l'Esboranga a la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins al setembre. Els bombers han detectat una nova esquerda perillosa i no autoritzen la tornada a 4 dels 8 blocs.
11: Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta.
10: Fa gairebé 4 setmanes que es va detectar aquest esvoranc. El president Salvador Illa assegura que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de l'error de les proves PISA.
12: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: És un dels moments destacats del balanç que el president ha fet a mig mandat. També ha anunciat que augmentarà la inversió per talar zones boscoses i prevenir incendis.
12: A Catalunya hi ha massa bosc i creix cada any. I s'ha de corregir això.
10: És dia d'operació sortida a Barcelona, tant en cotxe com en avió. Més de 1.100 vols surten o arriben avui a l'aeroport del Prat.
13: Sí, avui marxem a la Xina uns 15 dies.
14: Bueno, vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador.
15: Ahora vamos a viajar a Ecuador. Nos vamos a Quito, Ecuador, a visitar a la familia.
16: Ha sido llegar y hemos dicho... Uau, demasiada gente, no es normal.
10: I també gairebé 600.000 cotxes marxen avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana d'agost. Operació sortida que passa cada any. Ara bé, omplir el dipòsit aquest estiu costa 16 euros més per el preu de la benzina que les vacances de l'any passat. I ha mort el regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa, als 72 anys. Va ser el número 3 a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista Jordi Cendra. Havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya i entre el 2016 i 2018 va presidir Ara Tarragona. Era empresari del sector immobiliari. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial. Pel que fa al temps, calor, però també pluges. Núria Saró, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda. Aquest matí ja hem notat els canvis amb alguns núvols i amb ruixats que han anat creuant el Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, les tempestes seran fortes, especialment al Pirineu, acompanyades inclús de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. També esperem ruixats al Prepirineu, com també al Massís dels Ports. Una jornada encara amb molta calor, especialment a Ponent, amb unes màximes entre els 38 i 40 graus. I aquest cap de setmana seguirem parlant de ruixats, especialment la segona meitat de la jornada de dissabte. Matí començarà tranquil, però a la tarda tindrem tempestes especialment concentrades al Pirineu, també es pot escapar algun ruixat al Massís dels Ports, i diumenge, matí tranquil, tarda amb nuvolades que podrien deixar alguna gotellada.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor, són les 2:09.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Què tal? Bona tarda. Al barri del Putxet, de Barcelona, s'ha detectat una nova esquerda a la zona de l'Esvoranc per les obres de la línia 9 del metro. Els veïns dels blocs, que encara estan desallotjats, no podran tornar fins al setembre. Són 4 dels 8 blocs que van ser desallotjats. Èlia Pijuan, bona tarda.
18: Bona tarda. En aquests blocs hi viu gairebé un 40% del total dels veïns afectats per l'Esvoranc, que no tornaran a casa fins setembre per una esquerda detectada fa 2 dies al soterrani d'un pis del carrer Rubinstein número 2. El director general de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha dit que els veïns ja no podran ni tan sols entrar als pisos acompanyats dels bombers, com havien fet fins ara, si volien recollir alguna cosa.
11: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
19: No tenim notificació de cap afectació a serveis bàsics.
18: A partir d'avui comencen a tramitar-se ajudes per fer front a les despeses de l'Esvoranc, com les bestretes o els crèdits, a les que s'acolliran més d'una 60 de veïns i comerciants. Pilar Díaz és delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
20: Es podran produir les transferències de les bestretes pel que fa a la suspensió de pagament de lloguers. També s'han acollit aproximadament una 30 de llogaters i 16 comerciants s'han donat d'alta i han demanat aquesta línia de crèdit entre avui i la setmana vinent puguin tenir aquesta disponibilitat.
18: Aquesta setmana han pogut tornar els veïns d'un dels blocs, el de Rubinstein 6, i la que ve, tal com estava previst, tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles, número 54.
10: Passant 11 minuts a les dues, el president Salvador Illa ha fet balanç del curs just a la meitat de la legislatura. Un Salvador Illa que ha aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat després d'una setmana de viatge al Vietnam i ha anat al Palau de la Generalitat abans de marxar de vacances. El president s'ha mostrat optimista a l'equador de la legislatura, tot i els melons que té oberts, sobretot en matèria d'educació i rodalies.
21: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps.
10: No passarà massa temps, diu, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Anem a repassar tot el que ha dit aquest matí el president Laura Pons.
22: Hola,
10: bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda, Ferran.
10: Comencem, Laura, per la crisi d'educació, per l'error en la mostra de l'informe PISA.
21: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: Clar, diu Illa Laura que el departament d'Esther Niubó continua investigant què va passar.
22: Sí, encara no tenen les conclusions de l'estudi que està fent la conselleria, però diu Illa que arribaran fins al final i que depuraran responsabilitats si fa falta. Això sí, segueix grinyolant els motius pels quals l'educació va tardar tant en fer-ho públic, perquè el Ministeri va avisar el departament i la conselleria sabia que hi havia un problema amb les proves des del mes de març. Precisament, preguntat per aquest decalatge en el calendari, el president ha dit això.
23: Disculpi, no m'ha explicat per què es va trigar 4 mesos en informar.
21: Doncs perquè la consellera estava esbrinant què ha passat i encara estàs esbrinant què ha passat.
23: I no és molt de temps, 4 mesos.
21: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre.
22: Illa manté la confiança en Niubó. De fet, preguntat per si hi ha d'haver més canvis al govern, recordem que la setmana passada va haver-hi el traspàs de carteres al Departament de Drets Socials. Illa ho ha descartat com a mínim de moment.
21: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc al cap cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig comparèixer justament la setmana passada.
22: Se li ha preguntat sobretot també tenint en compte la possibilitat que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que a la vegada és qui gestiona una macroconselleria que porta territori, habitatge i transició ecològica, sigui la candidata del PSC Girona.
10: I la polèmica amb les proves PISA, amb l'error de les proves PISA, va arribar fa just una setmana, divendres passat, i per tant continuem amb aquestes incògnites de com s'ha de solucionar. Portem tan sols una setmana des que ho vam saber, tot i que el que hi havia hagut aquest error, com han sentit, feia més de 4 mesos que se sabia. L'altra notícia important dels últims dies ha estat el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'ha posposat fins al 4 de setembre a petició del Partit Popular. Sobre aquesta qüestió diu Salvador Illa que al setembre no valdran les excuses.
21: Però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
22: Serà una reunió amb les comunitats que servirà per aprovar el nou model de finançament que han pactat els socialistes amb els republicans, un pacte, però, que no contempla la cessió de l'IRPF. De fet, Illa ha esquivat parlar-ne.
24: El tema de l'IRPF que li preguntava concretament, si s'ha avançat en alguna cosa o no en el darrer mig.
21: No, jo he dit, la prioritat ara és el model de finançament, jo, naturalment, sempre he dit que mantinc els compromisos que vaig assumir.
22: Recordem que l'IRPF va ser el principal escull dels pressupostos. De fet, Illa va haver de retirar els comptes de la Cambra Catalana per la falta de suports. Els socialistes van tornar a negociar amb Esquerra i els de Junqueras van acabar renunciant a aquest impost a canvi del Consorci d'Inversions. Sigui com sigui, aquest model no tirarà endavant si els de Junts no hi voten a favor al Congrés. Per això els ha tornat a demanar responsabilitat als de Puigdemont.
10: Aquest balanç que ha fet Illa és el de mitja legislatura. Per tant, encara li queden 2 anys més en principi de legislatura. Per poder-los tirar endavant, necessitarà pressupostos. Sobre la possibilitat d'aprovar-los, Illa és conscient que els suports no els té garantits.
21: Els acords d'investidura van ser per la investidura. I jo això ho sé, i no m'enganyo. Per tant, jo a partir d'aquí els suports me'ls he de guanyar.
22: De fet, tothom dona per fet que amb els pressupostos d'enguany s'esgotarà la legislatura, tenint en compte que l'any que ve és any electoral, se celebraran municipals i també generals, i el següent ja serà l'últim any de mandat de Salvador Illa.
10: I Laura, Salvador Illa també ha parlat sobre incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
21: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
22: S'ha de corregir el paisatge continu, s'han de posar murs i infraestructures, franges, barreres per evitar que els incendis es propaguin. S'han de fer, en definitiva, paisatges mosaics. Per això Illa també ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 1,5 a 15 milions d'euros.
10: Aquest balanç de mig mandat del president no ha convençut, era previsible, a l'oposició. La dreta li diu de tot, mentre que els socis d'investidura li posen deures. Pol Valero.
3: Els comuns li han retret al president el triomfalisme i des d'Esquerra li han demanat més ambició en temes socials i nacionals. Jéssica Albiach i Esther Capella.
4: Decebedor per triomfalista i decebedor per negació de la realitat.
5: Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
3: I des de Junts, Salvador Vergés ha criticat que el govern hagi d'anar apagant focs, com l'error de les proves PISA o el mal funcionament de Rodalies.
6: El govern Illa el que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
3: I el PP i la CUP també l'han acusat de fer un mal diagnòstic de la realitat.
7: Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
25: El seu mandat acaba el 2028 i avui no té respostes per als principals problemes d'aquest país.
3: Són Lorena Roldán i Pilar Castillejo.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Cadena SER. Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
26: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:18 de la tarda. Ha estat un nou dia de complicacions a la xarxa de trens. Avui per la vaga a Rodalies Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'Estat que volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens que provoquen temperatures elevades als vagons. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat, que és minoritari, van tenir un seguiment petit, inferior al 2% de la plantilla. I això arriba avui, que és 31 de juliol. Moltes empreses tanquen a partir de demà per vacances. L'arribada de l'agost ja es nota. A l'aeroport del Prat, per exemple, avui és el dia pic d'operacions. Hi ha previstos 1.142 vols entre sortides i arribades. Pol Valero.
3: En total, entre avui i diumenge hi ha planificades més de 3.300 operacions, més de 1.000 cada dia, gairebé un 5% més que el mateix cap de setmana de l'any passat. Segons AENA, el conflicte a l'Orient Mitjà ha generat que aquesta temporada hi hagi un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'Estat espanyol, considerat com a destí turístic segur.
2: En paral·lel a les carreteres, també avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que tornin només la meitat el diumenge. Especial precaució, doncs, davant de possibles accidents, perquè portem ja 81 persones mortes a les carreteres aquest any. Ara Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i que no porten el cinturó. Eva Hidalgo.
4: És un remolc equipat amb càmeres i amb IA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i l'AP2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamil.
5: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més, més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé i ara el podem veure bé.
4: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
2: I per cert que per aquesta operació sortida del mes d'agost, el dipòsit de benzina surt força més car del que costava l'any passat.
3: Concretament, omplir un dipòsit sencer de dièsel costarà 7,5 € més que l'estiu passat i 7 € més en el cas de la benzina. Són augments del 23% i el 9% respectivament. Malgrat això, a alguns encara els sembla barat.
6: El gasoil est moins cher, beaucoup moins cher. En France, en fait, il y a le prix du litre.
3: Les benzineres de la Jonquera, que són plenes de cotxes de ciutadans francesos que busquen combustible a preus més econòmics que els del seu país.
2: I qui s'està fregant les mans amb aquest inici de l'agost és el sector turístic català, que espera una ocupació de rècord aquest mes, tot i que creixen les reserves d'última hora per les afectacions pels conflictes internacionals. Eva.
4: Els hotels esperen superar el nombre de reserves de l'any passat. Calculen que una part seran les fetes amb poca antelació, però derivades d'aquests conflictes a l'Orient Mitjà i l'augment del preu dels combustibles. Molts viatgers opten per buscar la seguretat i preus més barats en els desplaçaments i, per tant, quedar-se més a prop. El vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec és Daniel Braser.
7: Estem pendents de final allò que en diuen els frecos amb tota la crisi del golf. Jo crec que la gent estarà també esperant l'últim dia per acabar de decidir-se amb el tema de reserves, però la previsió és bona o molt bona, com va ser l'any passat, però potser més pel tema dels conflictes, no?
4: Pel que fa als càmpings i apartaments, esperen superar el 85% d'ocupació. D'altra banda, a zones com Tarragona o Lleida, la previsió és fregar el 100% en motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.
2: 2:22 i anem ara a Girona, on el govern municipal ha aprovat aquest matí el nou cartipàs gràcies a l'abstenció del Partit Socialista. L'alcalde Lluc Salellas ha preferit escoltar les propostes del PSC que les de Junts per tirar endavant el govern. Marta Altimir.
8: Aquest pacte arriba després de la sortida de Junts del govern, que estava format també per Guanyem i Esquerra. Quedant-se amb 11 dels 27 regidors, necessitaven el suport a l'abstenció d'un dels dos partits, del PSC o dels de Junts, per aprovar el nou cartipàs. Després de dies de converses, l'alcalde Lluc Salellas s'ha decantat pels socialistes, tot i que, segons Gemma Geis, el peix ja estava tot venut.
9: Se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi.
8: Els socialistes avui s'han abstingut a canvi d'acords com reforçar la neteja de la ciutat o la continuïtat del cinema Trufó. Bea Esporrin és la portaveu del PSC Girona.
10: Perquè aquesta abstenció està vinculada a compromisos polítics concrets, amb calendari.
2: Finalment, l'alcalde de Lluc Salellas ha decidit pactar amb els socialistes perquè no li van convèncer els acords que plantejava Junts, sobretot el de no limitar l'obertura de noves botigues de bicicletes.
8: Des de l'Escola d'Hostaleria han mostrat el seu desacord amb la moratòria i asseguren que aquests clients generen un retorn econòmic a la ciutat, ja que són, diuen, turisme de qualitat. El sector, en un comunicat, ha recordat que els ciclistes generen una gran despesa en restaurants, comerços o cafeteries i demanen diàleg amb el govern per trobar una solució.
2: I a Barcelona, l'Ajuntament ha desallotjat aquest matí un dels assentaments de persones sense llar a Montjuïc, a tocar de la Ronda del Litoral. A les portes de l'agost, una trentena de persones hauran de buscar un altre lloc on dormir. El consistori ho justifica amb l'argument de la seguretat, Vicenç Llorca.
0: La policia argumenta que havia detectat problemes greus de salubritat i que aquest assentament molestava l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc. A més, els cossos policials han justificat un gran augment de les incidències el darrer any. És Noelia López, intendent del districte Sants Montjuïc de la Guàrdia Urbana.
11: Sí que hi ha hagut un augment important, ja parlàvem de més del 410% respecte a l'any anterior amb el mateix període, de delictes contra el patrimoni, de consum i trànsit i tràfic de drogues, violències entorn a la violència de gènere i baralles amb arma blanca, a part de la resta de convivència amb la resta de veïns i l'entorn que hi passa per allà.
0: L'Ajuntament, per la seva banda, no els ha ofert cap lloc on anar. Segons el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, només 3 de les persones desallotjades han acceptat rebre ajuda per part del centre al punt d'informació que s'hi havia habilitat.
2: A la Jonquera, els Mossos van detenir ahir un home que s'havia atrinxerat en un pis amenaçant amb un ganivet la seva exparella i els seus fills. El detingut tenia un ordre d'allunyament per violència masclista. Marta.
8: A l'interior del pis hi havia 5 membres de la família, entre els quals els 2 fills menors d'edat. L'home va entrar begut amenaçant amb un ganivet i els Mossos van activar els agents de la Roca que van poder-lo reduir, tot i que posés resistència. El detingut ha quedat acusat d'un delicte per trencament de condemna, amenaça, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
2: La Policia Nacional ha detingut a Portbou el pres de 4 camins condemnat per homicidi que es va fugar durant una sortida programada a Barcelona. El van interceptar a la frontera i 9 dies després d'afogar-se ja tornava a ser a la presó Eva.
4: Els agents l'han enxampat aquest dijous a la tarda a l'Alt Empordà, a la frontera amb França, i l'han portat a la presó Puig de les Basses de Figueres. Portava desaparegut des de dimarts. Després de visitar el Born, va baixar del vehicle que el traslladava, aprofitant que es va aturar a un semàfor del carrer Marina. Els responsables de l'activitat van alertar els cossos de seguretat, que van activar immediatament aquest dispositiu de recerca que ha estat actiu durant una setmana. L'individu complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquarterar un home a Barcelona l'any 2022.
2: I a la presó de Ponent, un intern s'ha enfilat en una teulada armat amb 2 punxons, amenaçant de mort funcionàries i altres interns i creant una situació crítica durant prop d'una hora. Ha passat aquest dijous al migdia. El sindicat de presons SICAP afirma que no és un fet aïllat i reclama un reforç de la seguretat davant la llau de casos similars que s'estan donant aquest estiu en diverses presons catalanes. Maricel Benavarre.
12: L'incident es va produir cap al migdia quan, després d'agredir amb un cop per l'esquena un altre reclús, l'autor de l'incident es va encarar als funcionaris traient 2 punxons casolans i els va amenaçar de matar-los. Va pujar a la teulada d'un dels mòduls, on hi va romandre prop d'una hora. Finalment, i després d'una negociació, va baixar pel seu propi peu i va lliurar les armes, però per Miguel Pueyo, del sindicat SICAP, és una mostra més de la vulnerabilitat dels treballadors de les presons que s'ha viscut l'últim mes a Catalunya i reclama solucions al conseller de Justícia.
13: Tenim un juliol que és negre, tenim més de 16 funcionaris agredits, tenim plagues de rates, paneroles, s'ha donat un cop de timó potent a les presons i això és el que li reclamem a Espadaler.
12: Les càmeres de vigilància han permès saber que uns altres 2 interns van ajudar l'home a pujar al sostre d'un dels mòduls pel que han estat traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s'investiguen els fets.
2: De seguida, més notícies.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a Roda de Barà per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. Ho fan després que l'operador ferroviari hagi desestimat les al·legacions del projecte, Eva.
4: Suposen el plantejament d'Adif d'instal·lar barreres d'entre 4 i 5 metres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Reclamen la retirada de les que es van col·locar fa més d'un any i plantegen com a alternativa pantalles de metre i mig, molt més baixes. Esther Valls és la secretària de l'Associació de Veïns Costa Daurada de Barà.
18: Els veïns de Roda de Barà ja n'estem farts de falses promeses. I el projecte, com veieu, segueix igual. Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions. El que volem és una Tarragona oberta al mar.
4: Reclamen també una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies. Creuen que s'han de treure de la costa i que circulin per l'interior.
2: I de Roda de Barà anem a Roses.

0: Encetem el Llapis de Mòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Neddermann, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí. Sí, sí. Les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra. I jo, que era el petit, vaig ser una mica com... Si no, la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal. Ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I clar, la meva mare i el pare, no? Però... Són records molt, molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança, d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment, perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per al futur. I ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós. Tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat, jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, el carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses, per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquests nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir. No tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida i coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves i descobrir això i allò. Vaig ser dels Boy Scouts.
0: Va ser Boy Scout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, m'han comprat unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, que vivia al mercat, ens estimaven molt. I jo era el nano petit, i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada,
1: sí,
0: aquella...
1: Sí, tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria cabre bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber,
1: bueno, sí,
0: guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, clar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? A les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Però per això ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res.
0: Res.
1: No, vull dir que a mi només m'agradava fer funció. Em deien fer funció, ara em deien fer teatre, el sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius, aficionades, i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció, no? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums quan tot era tan pobre i sortien senyors i senyores arreglats i era com una meravella anar allà, no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia i llavors jo a casa ho repetia, no? Repetia la que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre, i a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret.
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura, sempre buscava en literatura els trossos que hi havia a teatre.
0: Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes, i Fuente Ovejuna, i tot això. Jo m'ho estudiava tot això. La física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després, sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores... Vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe, eh?
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa. Havia de fer alguna cosa. I com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Però després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret... No hi havia manera que pensés. Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, en 2 anys vaig treure una... Era senzill. I llavors ja feia de mestre, i ja... Però feia de mestre només al dematí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio, vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però, esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le, i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè els teatres abans es feien mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: O passa son, o una son he passat sempre.
0: Son.
1: Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és que la Mary ens coneixem, ella hauria de tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi, de 15 anys, així, imagina't, i va dir, oi, aquest noi. I després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat gairebé al costat de casa. I llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le. I llavors vam començar a fer funcions junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos, qualsevol cosa. Vam anar tirant, i això de fa 50 i escaig d'anys, eh? I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant, com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, aquella noieta amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tienda. I això, mira, va anar. Llavors, bueno, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però és que jo tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és un mal de lector. Però tu recordes, perquè vosaltres us enteníeu molt, el que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Bueno...
0: Tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí, segurament estàvem en el cancell de casa seva amb la porta tancada del carrer.
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè jo sempre et faig la broma de dir, te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer, Beat Oriol, em vaig agenollar i et vaig demanar perquè fossis la meva nòvia? I ella diu, oh, però no és veritat.
0: Va ser el cancell de casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostumava a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor.

0: Paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pere. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó
1: probablement,
0: oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però en les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, que sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon, del vent, que ens va semblar joents com érem. Jo anava en bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem tots de vegades a llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i era tan maco allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, t'ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya, fent teatre, per fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona. Mm-hmm. El dirigia l'Operena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya va dir, és que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. On? I si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem-nos, que dic, bueno, és que jo ara... Això era el setembre... I és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure els dos.
1: Sí. Vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar a donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors, jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava a la pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: No, però el meu pare anava tots els dies a pescar, el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure, era un dels primers lliurepensadors, àcrata, deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar a la barca i em vaig marejar, i va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret, això és que li va saber greu, perquè d'aquella família, humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, ja em diràs, tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que ens sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Ara n'hi ha 400.
1: 400, que, esclar.
0: És patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però esclar, l'Institut del Teatre és que no era res, era... purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: olor a porro.
1: Sí, la gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid i a Londres quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats, ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món.
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres, pels progres, era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Això aquí a Espanya, això era impensable. Important.
0: Sí, veu anar a veure teatre.
1: Sí, sí.
0: I musicals.
1: I musicals, esclar.
0: Doncs mira qui està venint per aquí. Aviam si el sentim. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the

0: que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellats. Llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
1: Tot junts.
0: Tot just.
1: Tots els Pera.
0: Tots els Pera, ja. Bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
1: Home, però deu fer impressió, perquè sou uns quants.
0: Sí, bueno, però és molt bonic. Però, bueno, però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser el Superstar. Que, esclar, a Londres, el Superstar, en aquella època, ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
1: No ho sé.

0: més baratillo, ara, no?
1: Ah, bueno, ara és més corrent tot.
0: Sí, però llavors era...
1: Més accessible, sí.
0: Llavors era... Encara me'n recordo. Vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en la taquilla, tu... Ap, la baratilla, no? El barat.
1: El galliner.
0: El galliner. Tu, ap. I em va dir, què em vols, dues per dalt, noi?
1: Era català.
0: Sí, però llavors estava fregis de català.
1: Tu n'has fet de musicals?
0: No.
1: És espineta clavada?
0: No.
1: Mai ha sigut una...
0: No, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo quan surto a escena domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
1: Sí, segur.
0: Sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La jaula de les loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. I ho vam estar mirant, i jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem. No ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantants.
1: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure ta sogra de lloguer, no et veurem cantar.
0: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé perquè... Jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més, no tinc... Vam fer una funció...
1: I riu.
0: Vam fer, amb el Roger Pena, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
1: El pare i el fill. Aprofitant la benentesa, no?
0: Sí, sí, o la valentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Roger ens venien moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare-fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, esclar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte. I estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
1: Sí, sí, que has de ser matriculat.
0: Sí, la gent aquesta música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar, ja? Perquè, esclar...
1: Vas trencar-ho tot, ja? Diries que és fàcil dirigir el Joan Pera?
0: Sí, perquè és molt obedient.
1: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
0: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo em diuen aquí. Posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, això m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí, sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.
1: Sí, no ets tan obedient, Joan.
0: Sí que sóc obedient.
1: Però si després dius que el dia de l'estrena fa segons veus, que jo, si fos el director, diria... Fes el que creguis, perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps detectar
0: però això,
1: quan...
0: Sí, però això em va passar fa 50 anys, també, eh? Un em va renyar molt, i una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
1: Això et va dir la Rosa Maria Sardà?
0: Sí, perquè no ho saps.
1: Perquè tu vas fer Torre Baixa amb ella.
0: Sí.
1: I et va dir això?
0: Sí.
1: La vas treure de polleguera?
0: Perquè... El primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director. I va acabar el primer acte i els aplausos... Vaig dir, no, això no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia, o com me'n va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo. La gent cridant, pera. I esclar...
1: Però, que et van enfadar.
0: Els altres es van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
1: Oh, quin personatge feies, el Terra Baixa?
0: El Manelic.
1: Home. Perquè per aquesta gent que pensi que només has fet riure, també, vull dir... Tots són els teus drames.
0: Jo, si vols, t'explico la teoria. Jo ara penso, com em vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, i porta el llop.
1: Una persona molt asilvestrada.
0: Sí, sí, i mata el llop. Ben. Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit. Però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
1: Aquest és el Joan Pere l'obedient dels directors.
0: Ai, ai, bueno.
1: Joan...
0: Prometo que la propera funció ho faré bé.
1: Segur. Tu ets un vampir del públic? O sigui, tu
0: què vol dir, això?
1: Els xucles? Necessites que et riguin?
0: No,
1: que...
0: al revés, al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
1: I tu no et deixes xuclar?
0: Bueno, fins allà, fins que no... Fins a l'escenari... que disfrutem molt, la gent i jo, quan estem bé. Quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària. No hi ha res al món que tingui aquella màgia. És clar, m'alimenta. Jo puc...
1: Doncs una mica vampir sí que ets. Tu em vas dient que no i després que sí, eh? Les
0: què
1: coses...
0: va?
1: Sí, perquè
0: no,
1: tu t'alimentes d'això.
0: No,
1: i com més et riuen, més et creixes.
0: No, em fa vergonya. Jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
1: Però això és molt català, no? De... Està anant massa bé.
0: Sí,
1: la
0: sí,
1: cosa està anant massa
0: sí,
1: bé.
0: No rigueu tant, de debò, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un saludo, i allarga el saludo, i em fa una vergonya saludar, però si ja ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
1: És un sentiment molt, molt català, de fet. T'he llegit una frase que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és: els èxits són accidents, sí, i els fracassos lliçons. Sí. Es pot ser més català?
0: Potser sí que soc català, però bé, això em sembla que és molt objectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per tu patir és un motor per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del, no, ai, que no ens en sortim, aquesta.
0: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar, que hem fet malament. Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades, fent el mateix, tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs, perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre va que... I llavors és un èxit.
1: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
0: És un accident, no li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir sí. èxit, tenir èxit... Ara això t'ho dic a tu, i sóc que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
1: Per què?
0: Perquè... el Woody Allen diu que l'èxit, el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre-la, perdre la perspectiva. I llavors de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat i penses que...
1: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
0: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
1: Tipus?
0: Sí. Tipus dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit... I...
1: Però això a dins del teatre o fora del teatre?
0: Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels sis nanos i de la meva dona, però tampoc no penses bueno, que he tingut...
1: I de la gent que et para i...
0: Això sí.
1: Oh, pera.
0: Sí. M'agrada molt correspondre a la gent perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, de vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso... potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però jo t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falsa
1: sí,
0: molèstia
1: sé, Joan,
0: ni
1: sé.
0: Coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa. I sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal. Però no, amb la gent no acostumo a dir coses, no. Però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet amb fracàs, potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Mira. Ara estic accidentat.
1: Estàs una mica angoixat, no?
0: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre. Però m'han dit aquesta, això que et diuen molt a la meva edat. Però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. I vaig dir, això no tenia que haver dit. Ara tota la gent que ha treballat. No, La veritat és que volia dir que el meu no és un treball. Si jo estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
1: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa, que per tu és una...
0: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
1: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir, també.
0: Home, no.
1: I té un gust, el patiment. El...
0: No, no l'aguanto jo. Uf, de seguida faig uf.
1: Sí, sí, sí. Ara ens deia, Joan, que tens 6 fills. Els 6 són nois.
0: Sí.
1: Això vol dir que... La teva confitura de pera només fa mascles, no?
0: No ho sé.
1: Quin és el secret?
0: No sé, s'havien provat els dies de lluna plena.
1: I res, no,
0: hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills, o perquè el Pujol va dir que et fessin criatures. No, m'han vingut així.
1: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena... I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
0: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
1: Eres tu?
0: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
1: Per variar.
0: Sí, home, sí, una nena. Ai, mira, la nena pera.
1: La pera?
0: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina femenina, era ella.
1: En tot cas, et vas quedar a un fill de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor
0: tirar... Però això que jo...
1: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes. Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Llapis de memòria. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Amb Jordi Manau. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Dough! A deer, a female deer. Ray! A drop of golden sun.

0: llapis de memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant...
1: Ja sé que és una mica que és Kirch i tal i qual, però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar que aquest tio és tonto, o què?
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, no et pensis.
0: Sí, sí,
1: soc molt culte, encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen, què t'he de dir, això?
1: Ah, sí, vaja.
0: Cuidado,
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, sembla que eren els...
0: La Fura.
1: Va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però... A mi em va agradar molt.
0: Però
1: m'agrada més ser... Sonrises i Lágrimas.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Camp Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí. Sí, sí, totes aquestes les cantem, però els miserables més,
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals, amb 2 anys, els dos. O sigui, els més normals són els dos. El gran Ivan i el Roger, que coneixeu, no? Aquests eren els dos, ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys. Que aleshores ja... Ah, sí, que si t'una nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com un... Mira, ja som grans, no els veurem fer la comunió, aquest nen. I al cap de 11 mesos del quart, van venir bessons. Per una altra relliscada d'aquelles.
0: Puah!
1: O sigui, en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, bueno, va. Però al cap de 8 vaig més, 3, en un any.
0: I quan tens tants fills, tens amor per tots? O el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats a cadascú? Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, bueno, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira, el que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: El problema és quan hi ha 2 que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No, no massa, però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Bueno, sí, va, anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no, tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan, eh?
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary i jo som... La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç i...
0: Encara rieu junts?
1: Sí. Sí, perquè ens hem d'agafar rient les coses. Com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bueno, posarem una cadira de rodes. I si tenim cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'amoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí. Passem-ho bé, ja com passem-ho bé.
1: És allò, sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells, l'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no? I fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. Jo he tingut 6 fills, jo visc més o menys bé. Vull dir,
0: Però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'ha d'anar. Els enterraments s'ha d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morán i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important com a tothom, no? No, tampoc no ho... Però, esclar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba.
0: Seguim Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport a agafar l'avió del dematí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Ja m'ha passat amb molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa pare dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot,
1: i després
0: les funcions.
1: Sí,
0: la funció del Joan Pere de Nadal, això sí que és una tradició
1: catalana. Això que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hi hem passat tota la nit junts, i hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Can Pere comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, aquestes coses nostres. Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura, i anem a dinar tots junts, i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, i comença... Era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Can Pere, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona...

0: Els Boniem sonen al llapis de memòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Ets d'aquests, ets com el doctor Padrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Bueno, però a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual, però esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres, i tinc una figura des dels 7 o 8 anys, clar, on t'he posat tantes figures. Però ara, si algun any, llavors tots em rondinen, vas, perquè esclar, jo sol, m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta'm, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens faràs riure. No. Jo, a més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira, ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot. Però esclar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar una mica. No pot ser, no. Allò que fem els actors, no. I després penses, mare... Encara me'n recordo. Que algun dia, un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè m'havia fet alguna, perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo dic, com t'arreplegui, l'enganxo, però d'això se'm gira i diu, jo sóc l'altre. Perquè et passava cada dos per tres, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, on els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no? És cordial, però no és simpàtic. Bueno,
0: és igual. És com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè... Però et sentia tu i reia. Sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.

0: Rebaixa el primer dia que em van fer una prova per fer de platja.
1: I em quedo les ganes de veure a James Bond.
0: Clar, tu creus, aquests senyors tan serios, perquè abans la gent de platja era molt serios, eren molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta
1: sí.
0: casa. Sí, I love you, I love you. L'Arsènic Grossell es parlava pel nas quan tu me lo digues, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer fer el John Connery allà amb una pistola. Saps que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
1: Vas quedar amb el budí.
0: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cop i volta, em va necessitar el Woody Allen perquè es havia mort el Miguel Ángel Valdivieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. En principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge. Punto, ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
1: És o era complicat?
0: És.
1: Continua sent-ho. Per l'accent?
0: Sí, per l'accent. I per grups. I per grups.
1: Clar, contra els gremis, no? Hi ha guetos.
0: Sí. Per grups, i català, i que triomfi. Jo ja havia triomfat aleshores. Vaig haver triomfat.
1: Ara
0: és d'aquells dies com que em sento poderós.
1: T'ha inflagot, bé, bé.
0: Sí. El que ja havia tingut èxits, aquest ja no. No m'ho van dir mai per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li hagués tingut d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
1: Com estàs?
0: Saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. D'aquella manera. I hagués veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
1: Li queda bé la teva
0: sí
1: veu.
0: Sí, queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé, jo com vaig veure.
1: I ell també va dir, em queda
0: sí,
1: bé.
0: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ho ha dit, eh? Sempre m'ho ha dit.
1: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
0: Ah, sí, home.
1: De la pel·lícula. Per què aquesta?
0: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
1: És la teva preferida? Tots tenim una preferida
0: sí,
1: del Woody.
0: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
1: Hi ha alguna cosa.
0: Sí,
1: sempre hi ha alguna cosa.
0: Hi ha una cosa que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula i vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
1: Ens quedem en Manhattan.
0: Clar, home. No.
1: Com feia, dius?
0: Diu, adorava Nueva York. Nueva York era mi ciudad. Era una ciudad. Yo la quería mucho. Adoraba Nueva York. Dice, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
1: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
0: Sí.
1: 8 coses que fer abans de morir, on fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de ral·lis...
0: No.
1: Que
0: soc molt obedient. Soc molt obedient.
1: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina sí. professió és volar?
0: Joder.
1: Què, de què rius?
0: Ui, que he passat fatal.
1: Sí?
0: Sí, home. Em fan fer coses a la meva edat, ja, per la mort de Déu. Ui, és clar, et penses que és fàcil?
1: Tu estàs encantat en fer-les.
0: Bueno.
1: Des del patiment català.
0: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
1: A tu que hi ha moltíssimes coses que fer abans que morir.
0: Vai.
1: Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
0: Moltíssima por, que però no ho has vist.
1: Amb por de què?
0: Però és que allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre els joves, la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res.

0: em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo, era tremendo. I em van agafar a mi, que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri i era el noi jove. I ells volien gent jove. I vaig sortir allà espantadet. Encara es veu que surto allà com un estaquirot així amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig haver de pagar jo perquè no hi havia vestuari de res i no vam poder ni arreglar-lo. I sortia allà que pensaves, ara vindran a la poli, ara se t'emportaran, perquè ja hi venia.
1: Però tu penses que en qualsevol moment s'obria la porta, venien dos guàrdies civils,
0: sí, sí.
1: Et fotien un tret a la cama i se t'emportaven.
0: Érem legals i il·legals, i es va prohibir. Ho van fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir, i van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada, estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. Va ser un moment, i després, esclar, a mi en català, encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
1: Bueno, està...
0: Bueno...
1: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si et sembla bé...
0: Espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia. Venia un i em deia, digues això. Venia un altre d'un altre partit, deia, no, digues allò altre. Venia un altre, digues això. Jo, mare de Déu, però on t'estic, no?
1: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
0: Abans de morir.
1: Joan Pera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Sí, home, en tindria més, però aquestes estan molt bé, molt bé.
1: Vols venir un altre dia?
0: Va.
1: D'aquí 3 mesos, així.
0: Abans de morir.
1: Que queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig.
0: Va.
1: Quedem així?
0: Home, seria maco, però no pretenc.
1: Jo crec que tothom estarà encantat de que tornis. Hem fet un tracte, eh?
0: Va, fem.
1: Tracte. Pol Regàs.
0: Moltes gràcies.
1: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: El govern italià acaba de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya. Això vol dir que a partir d'ara mateix ja no hi ha lliure circulació entre els dos països i, per tant, si entreu a territori italià, hi haurà controls d'identitat a ports i aeroports, i també han parlat amb França per reforçar les fronteres terrestres. Tot això mentre el govern espanyol assegura que a aquesta hora més de 48.000 de les aproximadament 50.000 persones que van creuar ahir la frontera ja han tornat cap al Marroc. Des de Ceuta, Marc Ferrà, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la situació avui ha canviat força. El que hem vist durant tot el matí, que ja va començar ahir a la nit, és una forta intervenció policial, més que forta, que a poc la policia el que ha fet és anar empenyent moltes de les persones, milers de persones que estaven sobretot al punt més pròxim a l'accés al pas fronterer, amb dos camions d'aigua a pressió també, amb les forces auxiliars o els policies equipats amb material antiavalots, el que han anat fent és intentar empènyer i reconduir moltes d'aquestes persones en direcció contrària a la frontera. El mateix ha succeït a les muntanyes pròximes, on moltes persones encara estaven esperant, també la policia utilitzant gasos lacrimògens. Això per una banda. També el que hem estat veient és com molta gent el que feia també era tornar en direcció, com dèiem, cap al Marroc, en direcció contra la frontera. Molta gent que després d'haver aconseguit arribar a Ceuta el que ha decidit és tornar al Marroc fins a aquesta ciutat en el que ens trobam, fins a Finide, que ens explicaven que un cop han arribat a Ceuta s'han trobat que no hi havia res, fins i tot no hi havia manera de trobar menjar, i molts el que han decidit és tornar cap aquí. I la tercera imatge, a més, que estic veient ara aquí, estic just a la zona d'una rotonda dintre d'aquesta ciutat de Finidec, i és molta gent, molts joves, que el que fan és esperar a la vorera, intentar que algun cotxe s'aturi, que quan arriba un autocar o quan arriba algun tipus de camió, poder-s'hi pujar, perquè moltes de les persones que ara mateix es troben en aquesta ciutat el que volen també és tornar a casa seva. En el moment, no? Ahir, en el moment que van rebre informació, en el moment que van sentir que hi havia possibilitat de poder creuar la frontera, el que van fer és venir directes cap aquí, ho han intentat, i ara mateix, sobretot després de que molts han passat la nit dormint al carrer, el que volen és també poder tornar a casa seva.
0: Gràcies, Marc. Ahir ho explicàvem, són persones que no van pensar-se ni un moment a llançar-se a l'aigua i nedar 3 quilòmetres per arribar a territori espanyol. Perquè quan algú pren aquesta decisió, alguna cosa passa. Va passar el 2015, quan mig milió de sirians van arribar a les illes gregues, i va passar també el 2022, quan 7 milions d'ucraïnesos van creuar la frontera cap a la Unió Europea. En aquells casos van ser guerres, però no sempre darrere hi ha un conflicte violent. L'any 2024, les Illes Canàries van rebre gairebé 50.000 persones migrants, la majoria d'elles de països de l'Àfrica Occidental, on no hi havia una guerra declarada. Sempre hi ha un perquè, perquè ningú posa en risc la seva vida sense un motiu, i avui al balcó volem entendre el seu perquè. Quin és el motiu que han pes aquestes 50.000 persones marroquines a marxar de casa seva? Mohamed El Amrani, comunicador catalano-marroquí, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
0: En casos, en molts casos és gent que no viu en l'absoluta misèria, aquestes persones que han creuat, i cap d'ells està fugint d'una guerra, la qual cosa pot fer que molta gent que ens està escoltant no entengui i es pregunti per què. Aleshores, jo et pregunto, per què? Què està passant al Marroc? Per què totes aquestes persones no s'ho pensen i es llencen a l'aigua per venir?
2: A veure, les imatges que hem vist aquestes últimes hores, unes imatges que jo crec que són devastadores pels dos costats. Són devastadores per les persones que veuen amb incredulitat aquestes arribades, i també pel propi país, és a dir, pel propi Marroc. La societat marroquina s'està fent moltes preguntes, s'està preguntant, aquesta pregunta que tu m'has fet se l'està fent també la societat marroquina, perquè evidentment jo crec que els temps han canviat i s'estan començant a plantejar altres debats. Els motius són molts i l'anàlisi jo crec que és complexa, però bàsicament jo opino que tot plegat té a veure amb una nova generació de joves que representen una nova mirada de comprendre no només el Marroc, sinó d'entendre el continent africà. És un continent amb una joventut, és a dir, és un continent molt jove, amb una joventut que veu que les seves esperances o el seu horitzó és molt limitat i que en els seus països d'origen no tenen la possibilitat de poder fer un projecte de vida. I aquí va l'element imprescindible que comentes. Són joves que no estan en la pobresa extrema, com podríem imaginar, sinó que són joves que tenen anhel de construir un futur més enllà del que segurament tenen al seu abast. Però aquí entra en joc un altre paper, que són les xarxes socials. Les xarxes socials estan creant una imatge molt tòpica i idealitzada d'Europa. I crec que les xarxes socials han fet molt de mal aquests últims anys i especialment durant aquestes últimes setmanes, des del 20 de juliol, on es creu que es va començar a gestar a xarxes socials tot aquest moviment. I és a les xarxes socials on es crea com una imatge on arribaran aquí, tot serà molt fàcil, tindran accés a un món ideal, i crec que aquesta idealització i aquestes també fake news que circulen fan molt de mal. I a tot això hi hem de sumar un altre factor. Hi hem de sumar el factor que aquesta generació és una generació que s'està organitzant i que formen part d'un moviment que es diu Generació Z, i és un moviment que reivindica que els països, en aquest cas el Marroc, deixin d'invertir en inversions com són el futbol o en estadis, i recondueixin tota aquesta inversió cap a l'estat de benestar, és a dir, cap a la salut, cap a les escoles, etc. Per tant, és un cúmul de coses. Les xarxes socials és una generació doncs que té ganes d'un futur diferent, no? Per tant, jo crec que és bastant complexa i té molt a veure amb els temps que vivim actualment.
0: Anem per parts, si et sembla. Ara ho deies,
2: Sí.
0: no? Això ve de lluny. O sigui, ens ho deia també el nostre corresponsal, el Marc. No és una cosa d'ahir, no és una cosa que ahir decideixin aquestes persones creuar, sinó que ve de
2: No.
0: lluny, i la llavor, ara ho deies, és aquesta revolució de la generació Z. Quan comença això? Tenen demandes molt concretes, també, que ara ho deies, no? L'estat del benestar. No sé si van a assolir alguna cosa durant aquesta revolució. En què va consistir aquesta revolució?
2: Doncs mira, això va ser el 2025, al Marroc concretament, a altres països africans i fins i tot llatinoamericans i asiàtics, inclús van ser, per aquesta època, 2024-2025, es comença a gestar un moviment que és el moviment de la generació Z 212. És un moviment que s'autoorganitza per les xarxes socials i és un moviment que no té personalismes. És un moviment que està representat per una generació i que s'autoorganitzen de forma transversal i assembleària. Per tant, com a fenomen sociològic és molt interessant. Què passa? Que el 2025 aquest moviment comença a demanar que, a part de totes les inversions econòmiques que s'estan fent a nivell esportiu, en el futbol, mirant cap
0: Per
2: al Mundial
0: la Copa d'Àfrica o
2: Sí.
0: també pel Mundial de l'any 30.
2: Sobretot del
0: Vale.
2: Mundial de l'any 2030, es va començar, doncs, a reivindicar que, a part d'això, calia enfortir la sanitat, l'educació, la formació, la igualtat entre homes i dones, és a dir, altres elements que tenen una paraula que és redistribució de la riquesa. Perquè el Marroc és un país que s'ha transformat de forma espectacular els últims anys. És un país amb molt de potencial. Qui hagi anat els últims anys al Marroc o els últims mesos ho haurà vist. Està vivint una transformació tecnològica en energia renovable en molts àmbits. Jo m'atreviria a dir fins i tot avançat a Europa. Però què passa? Que està fallant un pilar fonamental, que és la redistribució de la riquesa. Aquest ultradesenvolupament no pot anar a velocitats molt diferents. És a dir, no hi ha classe mitja, i aquesta necessitat de que hi hagi, doncs, això, una classe mitja, persones que puguin tenir un projecte de vida, és el que cal. I crec que, a veure, estem en un moment ara molt traumàtic. Les imatges que estem vivint és molt traumàtic. I espero que el Marroc prengui nota, perquè en el 2025 no ho va fer. Les reivindicacions que van haver-hi el 2025...
0: Ara t'anava a preguntar, no sé si van aconseguir alguna cosa de les
2: No.
0: reivindicacions. No.
2: No, no, no, no va anar més enllà. Per tant, jo espero i desitjo... Aquest setembre hi ha eleccions al Marroc. Això poca gent ho sap. Estem ara mateix en període electoral i s'haurà de votar un primer ministre. I n'estic convençut que tot el que ha passat avui i el que vindrà aquestes setmanes tindrà molta influència en aquest procés electoral que culminarà el mes de setembre al Marroc.
0: Ho anirem seguint. Tu, Mohamed, tens família al Marroc. Has
2: sí.
0: parlat amb ells? Què diuen ells? Tens amics joves que vulguin venir o família jove que vulgui venir?
2: Sí, a veure, més enllà de la meva família, jo crec que és una realitat molt sí. present a tot el
0: no,
2: país.
0: T'ho deia perquè, com que deies sí. això de les xarxes, no sé si tu també els hi expliques les dificultats que es troben també l'arribar aquí.
2: Clar, clar. Evidentment. Jo intento desmitificar. És molt difícil, perquè, clar, et diuen, clar, com que tu ja hi ets, no vols que jo vingui. Per tant, no, hi ha com una certa incredulitat. M'estan dient a una xarxa social que arribaré, que trobaré feina, que... I això també, i no vull acabar aquesta conversa sense dir-ho, no pot ser un pretext per alimentar els discursos d'odi cap a la comunitat marroquina, que ja estava alimentada fa els últims anys, és a dir, la comunitat marroquina, a part de la islamofòbia, s'estava normalitzant d'una forma espectacular. I malauradament crec que el que ha passat aquests dies està alimentant encara més tot plegat. Per tant, venen temps difícils i hem de reflexionar també com afecta això a les nostres comunitats, al nostre país, als nostres barris, i intentar parlar-ne i no assenyalar els nostres veïns que són d'origen marroquí com a culpables de res, no? Per tant, és molt difícil, és molt complex, són molt, i crec que el perill, tant de la mateixa manera que dic que és un perill per als joves del Marroc, les xarxes socials, també ho és aquí. Les persones que ens informem que s'informen a través de TikTok o a través d'altres xarxes, doncs hi ha el mateix risc
0: sí,
2: de...
0: T'he de dir que a mi ahir em va arribar explicant de... He vist que tots venen aquí a delinquir, que diuen que venen a delinquir. Vaig pensar, bueno, és el teu algoritme i és el que t'apareix, no? Aleshores, a tu et preocupa que aquestes imatges, com a català i com a marroquí, et preocupa que aquestes imatges puguin alimentar encara més aquests discursos d'extrema dreta que s'estan normalitzant?
2: Sí, em preocupa molt el discurs d'extrema dreta, però em preocupa encara molt més el que no és d'extrema dreta, però que s'està normalitzant com a microracismes o racismes en el dia a dia. El jo no soc racista, però... O aquestes conductes d'entendre que el col·lectiu marroquí són uns bàrbars en edat militar que venen aquí a destruir el país. Llavors, jo crec que el que ha passat és inadmissible. I el que ha passat a aquestes últimes hores no es pot normalitzar. Però de la mateixa manera que amb tota contundència dic això, dic també que no podem normalitzar el racisme cap a les persones d'origen marroquí, catalans, catalanes, com qualsevol altra. Llavors, no podem tampoc convertir en un enfrontament entre catalans.
0: Totalment. I a més, també et volia preguntar, ho deies, molta gent jove, però també moltes famílies que busquen aquestes oportunitats. És així? És qui són aquestes persones que volen venir aquí? Ara ho deies, que busquen un futur.
2: Sí, són famílies, sobretot empeses per al que comentava abans, per al tema sanitari, per al tema d'estat de benestar. I també per una falsa... és que, fixa't, mira, abans parlàvem de les xarxes socials, TikTok és una xarxa social molt transversal. El Marroc la consumeix les dones en àmbits rurals, per exemple. TikTok és una plataforma que la consumeixen molt. I s'han fet estudis, per exemple, a faveles de Brasil o altres contextos de marginalitat on aquestes xarxes socials tenen molta permeabilitat i l'algoritme, com tu deies, és diabòlic. Per tant, bé, darrere de tot plegat, tampoc hem d'oblidar tot el context geopolític que hi ha darrere, i els algoritmes també juguen un paper important en aquest joc geopolític.
0: Totalment. Doncs Mohamed Lamrani, comunicador catalano-marroquí, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre el perquè, els motius d'aquestes persones, que queden molt clars que són persones que volen un projecte de vida i que en molts casos contaminat amb una expectativa per les xarxes socials.
2: I que els hem d'humanitzar. Per acabar, a mi m'està colpint molt. Jo ara estic veient... Obrir les xarxes socials a mi m'està costant moltíssim, perquè és que estic veient imatges de joves, de nens, de famílies explicant... I clar, quan darrere d'aquestes xifres li poses persones amb unes històries de vida, és molt colpidor. Per tant, jo animo també a la gent que ens estigui escoltant a sí, a estar enfadats, a entendre el context geopolític, però també no oblidem, darrere de tot això hi ha persones, hi ha persones amb somnis i que per atzar aquests nens podrien ser jo.
0: Qualsevol de nosaltres,
2: una altra
0: època de la història, totalment.
2: Totalment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mohamed. Queda aquest missatge. Persones, 50.000 persones cadascuna amb la seva història i les seves esperances. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Alia Pijuan, bona tarda. De què recollim del dia avui? De què hem d'estar pendents?
3: Mira, comencem a les carreteres, que avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que diumenge tornin més de la meitat. Des del RAC, Vicenç Llorca, bona tarda. Com tenim ara les carreteres?
0: Sembla que no el tenim encara. Ah, no, sí.
3: Ara.
4: Bona tarda. Doncs ara mateix l'AP7 circula amb normalitat en sentit sud després de recuperar tots els carrils, però amb més de 5 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda, també en aquest tram. En sentit nord, l'AP7 circula des de fa una estona, també amb normalitat, després de recuperar el carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. Tot i així, el tram del Vallès acumula encara circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25 circula només amb dos carrils en sentit nord, al tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, a causa d'una altra avaria. De moment, això és tot des del RAC.
3: Moltes gràcies, Vicenç. I en política seguim. Aquest matí Salvador Illa ha fet un balanç del curs polític després de la seva visita institucional al Vietnam, coincidint amb l'equador de la seva legislatura. El president s'ha mostrat optimista amb el seu mandat, tot i els melons que té oberts en matèries d'educació i rodalies.
5: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps.
3: Diu que no passarà massa temps, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Precisament avui fa una setmana de l'error en la mostra de l'informe PISA i ha assegurat que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de tot això.
5: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
3: Un dels temes clau que ha tractat Illa en aquest balanç ha sigut el dels incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
5: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
3: També ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 2,5 a 15 milions d'euros anuals. I justament parlant d'incendis, fa unes hores hem sabut que l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha estabilitzat. La Generalitat Valenciana ha autoritzat el retorn de tots els veïns desallotjats. Malgrat l'estabilització del foc, Antònia García Valls, la subdelegada del govern espanyol a Castelló, alerta que aquest incendi encara no està controlat al 100%, és a dir, que no es poden descartar revifades. És per això que ha demanat que no es transiti el perímetre d'extinció per no entorpir la feina dels bombers. Fins ara, les flames han calcinat gairebé 10.000 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres. I acabant, en el pla internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel desarmament total del moviment de resistència islàmica Hamas i d'altres milícies com a pas previ a la creació d'un nou govern a Gaza. Això ho ha decidit a la Junta de Pau, un organisme creat per Trump per reconstruir la franja. El president nord-americà ha definit l'acord a la seva xarxa social Truth Social com un gran pas cap a la pau i la seguretat col·lectiva.
0: Moltíssimes gràcies, Àlia. I anem a la graderia del balcó, els esports. Núria Vilamala, com estàs?
6: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Què tenim en aquesta graderia de divendres?
6: Partit del Barça en directe, Laura, què més volem?
0: Res, no volem res més.
6: El Barça contra el Birmingham, Ter Stegen ara sí ja ha agafat l'avió i ha abandonat la concentració, per tant, jo crec que aquest cap de setmana serà oficial la seva sortida a l'Ajax i sobretot estarem molt, molt pendents d'aquest amistós. Comença a 8:45, per tant, horari graderia del balcó 100%. Connectarem amb el Nil, que estarà a l'estadi, veurem si debuta Adeyemi. És el gran al·licient avui perquè és l'únic fitxatge. Gordon encara no ha començat la pretemporada. Adeyemi sí. Per tant, veurem si juga Adeyemi. Podem veure aquests primers minutets del jugador del Barça.
0: Doncs a veure si tenim sort. I la porta el mirarà des de casa, que avui l'ha
6: rebut. Sí, ha rebut l'alta.
0: Fantàstic.
6: Ja està a casa la porta.
0: Gràcies, Núria.
6: Una abraçada.
0: De nou. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Com ha anat avui la calor? Cap a més, cap a menys? Aquí no ho notem amb l'aire condicionat.
7: Una miqueteta cap a menys. Sí, és veritat que ja hem notat alguns canvis aquest matí, amb més núvols, amb alguns xàfecs. I vulguis o no, han intentat refrescar una mica l'ambient. Sí, és veritat que les temperatures són molt altes i quan cauen les precipitacions moltes s'evaporen abans d'arribar al terra. Però sobretot ha estat al Pirineu, Prepirineu, on els xàfecs han deixat algunes precipitacions una miqueta més importants. Sobretot hem de dir que avui continuem amb calor. De fet, algun termòmetre de Ponent ha tornat a superar un dia més els 40 graus, calor intensa i extrema, millor dit. I bé, hem de destacar que els últims dies, amb aquestes temperatures tan altes, vam dir que ahir era el pic d'aquesta nova onada de calor, que demà ja s'acaba. Avui, de fet, és l'últim dia de juliol, últim dia de l'onada de calor d'aquesta quarta. I ahir, entre dimecres i dijous, van registrar rècords a estacions del Pirineu i Prepirineu, és a dir, temperatures molt altes a cotes de més de 2.000 metres, com per exemple, a Sasseua, a la Vall d'Aran, es van superar els 26 graus a més de 2.000 metres. També a Bonaigua, al Pallars Sobirà, a Lacredon, temperatures extremadament altes en cotes extremadament altes. És a dir, fa més de 20 anys que hi ha aquestes estacions i s'han batut rècords. Temperatures de rècords, com dèiem sempre, de dia i de nit. I aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament i a l'interior les màximes aniran entre els 36-39 graus. És a dir, no ens enfilarem fins als 40, però ens quedarem molt a prop. A la costa les màximes voltaran els 32. I si és veritat que avui hem tingut un dia inestable ja des de bon matí, i demà serà sobretot, i també diumenge, a la tarda quan tindrem els ruixats. Aquesta tarda també tindrem ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i al massís dels Ports, i la misma dinàmica serà demà, però sobretot a la segona meitat de la jornada. I diumenge podrem tindre núvols d'evolució a partir de migdia, podríem deixar alguna gotellada, però molt més local que al Pirineu. I a tot això hem d'afegir que hi ha una mica de calitge, així que aquestes precipitacions embruten més que portar aigua, ja que van acompanyades de fang.
0: Doncs que no netegin el cotxe la gent i a veure si podem respirar, ni que sigui una miqueta aquest cap de setmana amb aquestes pluges que deies. Moltíssimes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana.
0: El Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:22 d'aquest divendres 31 de juliol de 2026. Un minutet i anem a fer la nostra agenda de cap de setmana amb la Júlia Domènech, que ja la tenim aquí.
8: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
9: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. I tu
10: aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.

0: Avui és l'últim cap de setmana de juliol, l'estiu està passant rapidíssim i un dels motius que això passi és perquè cada cap de setmana tenim moltíssimes activitats, sobretot festivals i festes majors que fan que disfrutem com nens petits i, per tant, el temps ens acabi passant volant. I això sap molt bé la Júlia Domènech, la nostra guia dels divendres en aquesta secció L'estiu és un festival. Bona tarda, Júlia.
1: Bona tarda, Laura.
0: Ja ens va bé que passi ràpid a nosaltres, que després ens venen les vacances.
1: Això tens tota la raó. Però això que dius és molt fort, que l'agost ja està picant aquí a la porta.
0: Ja està,
1: porta,
0: demà,
1: eh?
0: Demà.
1: I amb aquesta secció, justament, de festes majors per excel·lència, a més, ja saps que jo, cada cop que parlo de festes majors no, que nombro aquí, acabo anant-hi, o sigui, festa que nombro, festa que posi el peu.
0: Perquè tu fas la teoria i la pràctica, també.
1: Exactament.
0: És època de festivals l'estiu, però també a l'agost o només a juliol?
1: Ara, i tant, o sigui, potser amb la dosi una mica més rebaixada, però, per exemple, aquest cap de setmana s'inicia fort amb el Circuit Festival, que comença oficialment demà, dissabte 1 d'agost, és l'encarregat d'inaugurar el mes aquí a la ciutat de Barcelona. Però anem a parlar del valor d'aquest festival, perquè per què és internacionalment conegut? Quina és la seva història?

0: Ja sabeu que ens agrada remuntar-nos sempre als orígens dels grans festivals, així, amb aquesta música electrònica s'inaugurava el 2008 el festival que posaria la ciutat de Barcelona en el mapa de l'oci cultural gay i LGTBIQ+. El festival va néixer de la mà de la promotora catalana Mateni Group. En aquell moment, l'oci nocturn gay a Europa estava molt fragmentat en petits clubs o esdeveniments d'un sol dia. Llavors, per tant, va ser en el seu moment una idea bastant revolucionària perquè va plantejar com unes vacances gais que li deien ells que acabarien durant tota una setmana. Llavors, la idea era crear un espai segur on milers de persones de països on l'homosexualitat en aquell moment encara era perseguida i no podien disfrutar lliurement de la seva sexualitat. De fet, una dada curiosa, entre el 70 i 80% del públic és internacional. Molts provenen de països de l'Europa de l'Est, el Pròxim Orient o el Nord d'Àfrica, on ser gay és il·legal, castigat en presó en molts casos i fins i tot amb la mort.
1: La idea era que vinguessin i gaudissin de la seva sexualitat lliurement.
0: I amb això es va acabar convertint Barcelona i encara ara, després de tants anys, ho segueix sent.
1: I ara 2026 es segueix celebrant, no s'ha deixat de celebrar ni un sol any, suposo que per la pandèmia, però on se celebra exactament?
0: Doncs mira, Laura, pels oients que ens estiguin escoltant i els interessi, si busqueu l'escenari del circuit, no el trobareu.
1: Vaja.
0: Perquè el festival literalment envaeix tot el que és la ciutat i l'àrea metropolitana. Comença a les sales urbanes com Input o Rasmatas, que és on s'estrena precisament aquest cap de setmana. Després es trasllada a les piscines d'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt. Potser us sona la imatge. Ara jo a Dalt ho parlava amb el Màxim Castillo.
1: Sí.
0: I ell li sonava molt la imatge de tot de persones allà a les piscines ballant i al final disfrutant de la seva sexualitat, que és el que et dona peu a fer aquest festival.
1: Home, i tant que sí. I aquest cap de setmana deies Input, diumenge Raz...
0: Correcte.
1: Què més?
0: A Raz, de fet, amb una sessió de l'Internacional Grupo Brasil. Mencionar també que per moure's durant aquests dies de festival, l'organització munta una xarxa de circuit bus, una llançadora que surt constantment des del Hard Rock Café de la plaça Catalunya aquí al costat. És a dir, està tot més que muntat.
1: Està molt bé
0: eh?
1: Que posin les coses fàcils.
0: Exacte.
1: Està
0: I més
1: perfecte.
0: Quan la mobilitat,
1: per
0: que
1: tant,
0: és complex.
1: El circuit a Barcelona, un festival fragmentat, hi ha reviseu l'agenda perquè hi ha molts llocs on anar i a part d'això tenim més festivals pels que prefereixen una cosa més tranquil·la.
0: Correcte, com sempre tornem als refugis del nostre estimadíssim Pirineu, que sempre ens hi espera alguna cosa. Aquest cop és el festival Microclima a Camprodon, al Ripollès, un festival de referència també de la música en català a l'alta muntanya, i venen Mishima, al·lèrgiques al pol·len o els pets, que és ben bé que els pets els portem mencionant cada
1: no, aquest
0: cap
1: any
0: de setmana.
1: Ho estan petant, o sigui, estan a tot arreu.
0: A tot arreu, bueno, clar, celebren els 40, la gira dels 40 anys.
1: Clar.
0: I què més? A veure, pop de luxe, el festival Jardins de Terramar, a Sitges, on es podrà escoltar en directe el mític Sergio Dalma o el nostre Joan Dausà, també un altre personatge que
1: també,
0: ens en fem un fart de mencionar.
1: Fa ple, també.
0: I per últim, si anem al sud, també tindrem el Festival Internacional de Música de Cambrils, on actua la gran banda del moment, la Ludwig Band.
1: Que també està tot arreu.
0: La Laura està més que farta.
1: És que ha crescut molt aquesta banda, jo no acabo de connectar, però bueno, no passa res, o sigui, fan bona música, i en català, que és el que toca.
0: No m'hi posaré.
1: Anem ara a les festes majors, que crec que no et mous del sud. On hem d'anar aquest cap de setmana?
0: Exacte, no em moc del sud. Avui me'n vaig cap a la comarca del Tarragonès, concretament al poble del Morell, al municipi del Morell, on aquest cap de setmana celebren les festes majors de Sant Abdó i Sant Senent. I jo t'ho prometo que he flipat.
1: No havia sentit mai aquests noms.
0: Jo tampoc. Mira que ho tinc a prop, al Morell de casa. I les activitats que... O sigui, he flipat de veritat amb les activitats. Per mi és de les més peculiars que he escoltat mai. Se celebra demà a la tarda. Es diu... Espera, no sé si ho podré pronunciar correctament.
1: No ho faràs bé, ja ho estic llegint
0: es
1: i no
0: diu,
1: ho faràs bé.
0: L'activitat Saugera Pirina,
1: bueno,
0: és el nom científic d'un cuc que ara ens explicaran què és. Vale? I és un acte que enguany celebra el seu 35è aniversari. És a dir, digne d'estar avui aquí, en aquesta secció. El Roc Ferrer, a Vilatà del Morell, ens explica què és aquesta activitat.
2: Que és un cuc que el porta la gent, i aquest cuc representa la Saugera Pirina, que és una espècie de cuc que va matar tots els avellaners del Morell fa molts anys, i era un moment en què el poble sustentava per l'agricultura. Llavors el que es fa és com una representació, es fa al mig del carrer, està com ambientat així amb arbres, bueno, amb branques d'avellaner, de fet. Fan com una mica de conya, critiquen una mica coses del poble, no? I llavors senten com uns petardos i apareixen com una gent amb xanques vestits de papallones de Saugera Pirina. I llavors tiren globus, i els globus representen representen els ous. Llavors peten els globus i surten les cuquetes, que són gent disfressada d'aquest cuc, i fan una dansa. I llavors torna a sonar un petardo i apareix el cuc molt gros, que el porta molta gent, i fan un trajecte per tot el poble. I llavors ve un munt de gent amb ensufatadores i comencen a tirar molta aigua i representa que ensufaten els avellaners i el cuc es mor i marxa el cuc corrent molt ràpid i comença una guerra de l'aigua que és molt xula i que acaba superxop.
0: Què et sembla, Laura Polo?
1: No tinc paraules.
0: No, i és que jo m'he quedat muda.
1: No, estic a punt de canviar els meus plans
0: i
1: per
0: anar Morell.
1: Aquí.
0: Totalment. Al Morell, a veure els cucs. Després el Roc també explicava que un cop s'acaba la festa de la nit, es fan les matinades, que són a les 8 del matí i la gent torna a la plaça on s'ha fet tot això del cuc, agafen les branques de avellaner que han quedat per allà de quan s'ha fet aquest espectacle de la tarda i es passegen per tot el poble amb les gralles, amb les branques de avellaner a la mà, ballant i cantant. És una xaranga.
1: M'encanta.
0: És una xaranga i, francament, la xaranga més original que he escoltat mai. No sé tu, Laura.
1: Té el topu i tens el repte de trobar-ne una més original abans que acabi l'estiu.
0: Espero. Jo crec que no, però tindrem el repte. I de comarques tarragonines, si baixem una miqueta més per la província, arribarem a la comarca de la Terra Alta, on d'ara en endavant cada cap de setmana és la festa major d'un poble diferent. No sé si us passa per allà a la Noguera, que en comptes de correbars també feu correpobles i cada cap de setmana...
1: No, fem, no, nosaltres freqüentem el correbars.
0: Sí, però no aneu cada cap de setmana.
1: Ah, sí, home, i tant, clar, i tant.
0: És la comparativa, correbars, correpobles.
1: Ah, ja no t'havia entès.
0: No m'havies vale. entès.
1: Sí, sí, ho fem.
0: Doncs aquesta mateixa nit s'inauguren les festes de Batea, un poble de molt bon vi i molt bona festa major, i avui la cosa va de descobrir xarangues. De fet, he pogut parlar amb el Manel Baquer, veí del poble. He de dir que m'ha costat trobar algú disposat a explicar-me coses en aquest poble, perquè ja estan de festa major.
1: No toquen el mòbil.
0: Ja estan de festa major, i el que l'ha tocat... No estava tan en condicions per explicar-me, però n'he trobat un que m'ha pogut explicar de què es tracta la xaranga d'aquest poble.
3: Un acte important aquí a Festes Majors de Batea és la pijamada, que es fa a la matinada del dilluns, a les 6 del matí comença, des de la Germandat, i pues, ve una xaranga que es diu A Todo Ritmo, i anem a les cases de les Pubilles i de l'alcalde a fer un esmorzar en música durant tot el matí, i tot el poble pues, col·labora, balla, canta i xalera.
0: Xalera.
1: Ho han intentat, però no han superat l'altra xaranga.
0: Bueno, és divertit això del pijama, no?
1: Sí.
0: Doncs cada any van amb un pijama diferent.
1: M'encanta.
0: Es tracta d'innovar. El tema xaranga es dona molt de sí.
1: A mi m'encanten les xarangues. Trobo que fan molta festa.
0: I ell no m'ha explicat, però jo sé que també molts ingredients volen en aquella xaranga. Més que res perquè jo hi he anat.
1: I aniràs.
0: I aniré.
1: Clar
0: que sí. I acabes brut. Jo crec que s'ha volgut posar una mica pulcre el noi, el Manel, però...
1: La ficarem al top 2 de xarangues. La primera, la del Morell, i després aquesta, la de Batea. Què et sembla?
0: Exacte.
1: Fem aquest rànquing?
0: Em sembla perfecte.
1: I què, aniràs a Batea, tu?
0: Jo ara mateix, quan surto d'aquí, com he dit al principi, poso un peu en aquest poble.
1: I l'Èlia Pijuan, que la tinc aquí?
4: Jo, mira, no sóc molt de festes majors, t'he de dir. La setmana passada vaig anar als Focs de Blanes i aquest cap de setmana un bon cinema a la fresca i a lo millor em disfresso de papallona i me'n vaig cap a...
0: Doncs l'Èlia és de festivals.
1: Jo, un poble molt petit, però estic a punt de canviar-ho pel Morella, a veure que no se m'enfadin les amigues amb les que he quedat. Va, nosaltres ho deixem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del balcó d'aquest divendres i us desitgem un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Balcó. Laura Polo Dalfo.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto.
3: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
7: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
8: Només penso en tu.
7: Referents amb tu.
9: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: La tallaria mai.
1: Jo
0: què vas fer, Joan? De totes maneres...
1: La tinc aquí al cap. És que... a dir, ara no podia intervenir sense cantar-la.
0: No, i a més ara jo no me la trauré del cap un altre cop durant una setmana.
1: És que no te la treus del cap, això és cert.
0: Té a veure aquesta cançó, Raquel Tuller, de Com estàs?
2: Molt bé, molta alegria de tornar-te a veure.
0: Que bé, molt que no ens veiem ara.
2: Té, molt, sí.
0: Té a veure aquesta cançó
1: Raquel,
0: amb el teu tema?
1: Ve molt mudada.
0: Ve molt mudada. Ara li he preguntat,
1: ha sigut casualitat per venir al balcó?
2: Totalment,
1: tens alguna cosa
2: totalment.
1: Després?
2: No, hem remogut armaris i he vist això que feia temps que no m'ho posava i he dit, vaig a veure amb Bofill i la Puigvolta.
0: Vas d'estrella,
1: negre,
0: però amb unes transparències
1: a les mànigues.
0: Molt seductora.
2: És que a mi em fa més il·lusió venir-vos a veure vosaltres que segons quines coses que tenen aparentment més bombo i plaquillo.
1: Clar que sí, veus, Raquel, que moltes gràcies.
0: I ella ha vingut amb el seu quadre i aquesta, en Joan ha posat aquesta
1: cançó. Evidentment. És que jo he pensat el tema i automàticament m'ha vingut al cap aquesta cançó, sobretot per aquest fragment de la cançó.
3: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le
1: prestes nada. Sí o no?
2: Totalment. I mira que avui jo li he enviat el quadre molt tard a en Joan. Normalment l'envio un parell de dies abans i l'he enviat aquest matí.
1: M'ha fet suggerències.
2: I li he dit, Joan, sé que vaig molt de tard, perdona'm. I li he suggerit, i m'ha fet molta gràcia que en Bassas llegís aquest fragment del Petit Príncep, perquè li he suggerit una cançó del Petit Príncep que es diu El Vanitós.
0: Ah,
1: és que estaràs d'acord amb mi que havia de ser aquesta,
2: no? Havia de ser aquesta. Havia de ser aquesta, que a més és preciosa.
0: Anem a veure el quadre.
2: Vinga.
0: És un moment que jo...
1: Revelem el quadre ara mateix que ens porta la Raquel per parlar després
0: del tema. Home, jo sé quin quadre és.
2: Jo no tenia cap dubte de que el coneixeries, Anna.
0: És Caravaggio?
2: És Caravaggio, efectivament.
0: És Caravaggio.
2: Feia molt temps que tenia ganes de portar un Caravaggio i per acabar l'any em va semblar...
0: Clar, no sé si es diu Narcís o Narcisisme.
2: Es diu Narcís, es diu Narcís.
0: Sí, es diu Narcís.
2: El quadre es diu Narcís.
0: Home, és Narcís emmirallant-se en un llac. És la típica imatge.
1: Quina poca fe que tinc de l'Anna Puigvoltes, que m'ha preguntat, el coneixeré, i li he dit, no sé.
0: És que aquest quadre és molt famós.
2: Jo t'he dit que sí que el coneixeria, Joan. L'Anna controla.
0: És famós i diré que tinc un llibre que hi ha molts quadres i crec que està el primer o el segon de...
2: És que Caravaggio és un dels top 10 per les persones que ens escolten i el coneixen menys. Michelangelo Merisi, perquè es deia Michelangelo, ell es va fer dir Caravaggio, que era el seu propi poble d'origen, per no ser el segon Michelangelo, perquè ja havia existit l'altre Michelangelo. Però ell es diu Michelangelo Merisi.
0: Té aquesta obscuritat i llum
1: a
0: l'hora.
1: No referir-se a ell com a icono seria una narrativa reduccionista.
2: Totalment.
1: No?
0: Està molt ben triada. Joan, ara et felicito per la música, clar, és perfecte.
1: Clar, jo crec que la Rosalía, quan va escriure La Perla, també va pensar en part en aquest quadre.
0: Explica coses d'aquest quadre i on està.
2: Mira, aquest quadre està al Palazzo Barberini, que és una de les dues seus que té la Galeria Nacional d'Art Antic de Roma. És un quadre de 1599, quan Caravaggio tenia 20 i pocs anys, va morir, 28 o 29 anys hauria de tenir, i és un quadre, com diem, de Narcís, que representa aquest mite de Narcís que s'enamora del seu propi reflex tan bonic i s'acaba ofegant a l'aigua. És una representació clara d'aquest tenebrisme, no?, aquests clars obscurs de Caravaggio.
0: Que difícil, perdona, fer el reflex en aquesta aigua on se li veu tota la màniga abullonada reflectida a l'aigua amb un color molt més fosc, evidentment, perquè és molt fosc.
2: És molt fosc i tinguem en compte que és tot molt revolucionari, en realitat, en aquella època.
0: Segle XVI.
2: Està desapareixent la corrent anterior, que és el romanticisme, i apareix el barroc.
0: Uh-huh.
2: I apareix Caravaggio, és un dels seus màxims representants i serà influència a tots els artistes posteriors, però tant el fet de que Narcís va vestit amb roba de l'època, fins aquell moment això no es feia, quan tu pintaves figures mitològiques o figures religioses, que era bàsicament el que es pintava, hi havia roba més antiga, ell va vestit amb roba de l'època. Fixeu-vos que és un enquadrament que no és perfecte, fins i tot hi ha un parell de dits tallats.
0: I a mi saps el que m'agrada més? El genoll.
2: el genoll que sembla que surti totalment, sembla que aquesta proximitat que dona la imatge, aquest, aquest fons tan, tan fosc, però a la vegada amb tanta llum, no? Aquest joc de llums i sombres, que també reflecteix molt com va ser la vida de Caravaggio, perquè va ser un autèntic... va ser una perla.
0: Va ser una perla,
2: va ser una perla total, un geni, una persona extremadament dotada, però es va involucrar en molts merders.
0: Ell no,
2: i de
0: si
2: fet
0: si
2: va arribar... no ho podem saber, va arribar a assassinar una persona, a Caravaggio, I va estar fugit de Roma, per assassí. I després va morir en unes circumstàncies una miqueta estranyes. No queda molt clar si va ser per una infecció o si va ser una vendetta dels, diguéssim, dels amics i coneguts d'aquella persona que ell havia matat. Vull dir que una vida també amb moltes llums i ombres, i probablement ell no es va imaginar mai que mig segle més tard seria un dels referents històrics de la pintura a nivell internacional.
0: És a dir, va morir que no sabia l'èxit que tindria?
2: Ell va viure de la seva pintura, és a dir, com tot allò que és revolucionari, el primer moment quan ell comença a pintar d'aquesta manera i comença a pintar sants i màrtirs amb imatges reals, no idealitzades, sinó que utilitzava models del carrer amb els peus bruts, amb robes de l'època, el primer moment va generar una miqueta de controvèrsia, però de forma relativament ràpida es va reconèixer molt la seva qualitat artística, no? El seu talent, que era innegable.
0: Has portat aquest Caravaggio per parlar de narcisisme?
2: Per parlar de narcisisme, efectivament.
1: O narcisistes.
2: De narcisistes, entenent el narcisisme com a el trastorn de personalitat que és, eh?
0: No, és un trastorn de personalitat,
2: no diguéssim com a un ús banal de la paraula. Tots en un moment determinat podem ser una miqueta narcisistes, una miqueta neuròtics, una miqueta histriònics.
0: L'utilitzem de manera nefasta a vegades, no? Perquè és un trastorn.
2: Sí, l'utilitzem...
0: psiquiàtric.
2: Clar, és que tot depèn del context, no? L'utilitzem d'una manera col·loquial sense pretendre dir-li a algú tens un trastorn de la personalitat, però efectivament és un trastorn tipificat de la personalitat que afecta entre el 0,5 i el 2% de la població general, eh? No de la població clínica, dels que van al psiquiatre més, però de la població general, si no agafem ni el 0,2 ni el 5, doncs potser estaríem entorn a un 2% de la població general.
0: Com es detecten?
2: Els detecta habitualment la gent de l'entorn. Ells no tant, i per això es creu que està molt infradiagnosticat, perquè és un trastorn del grup B, dels que els diem a la classificació, no? Que són més dramàtics i més teatrals, però és un trastorn egosintònic, és a dir, ells estan bé. El malestar que això, que el trastorn provoca, és molt més en la resta de la gent, en la gent que es relaciona amb aquesta persona, i especialment quan tenen parella, que no pas també quan tenen fills, eh? Tenim un pare o una mare narcisista, déu-n'hi-do. Però no són ells els que ho pateixen de manera més intensa, no? I per tant, poques vegades busquen ajuda, i per això està molt infradiagnosticat.
0: La gran característica seria que són uns grans manipuladors o manipuladores?
2: Les tres característiques principals són que tenen deliris de grandesa, o megalomania, si li voleu dir, que necessiten admiració o validació persistent, i que tenen una manca d'empatia. I que això no és episòdic, no és una cosa que passa temporades i després no, sinó que és persistent. I és tota l'estona, i per tant afecta totes les esferes de la vida d'aquests individus, no? I també, com no, a l'esfera de parella i a l'esfera de la intimitat, el sexe.
1: I si no reben això, com reaccionen? Com es pot detectar? Que...
2: Canvien d'entorn.
0: De víctima.
2: Canvien
0: de
2: víctima. Sí,
0: de
2: perquè
0: víctima,
2: ells...
0: Podem dir víctima.
2: En el fons, podem dir víctima, sí, ja són víctimes del narcisisme, perquè en el fons el que hi ha subjacent en aquestes persones és una autoestima molt fràgil que requereix constantment de la validació externa. És a dir, d'alguna manera parasiten a les persones que tenen al voltant perquè els hi vagin donant aquest reconeixement, aquesta validació. I són aquestes persones que al principi d'una relació fan el que es coneix com el love bombing. És a dir, al principi t'encandilen perquè necessiten aquesta idealització i aquesta admiració de l'altre.
1: Però, com l'altra persona... és a dir, pot conviure, es pot conviure amb aquestes persones durant el temps? Es pot rebaixar aquests símptomes que dius, o realment l'altra persona ha d'aprendre a conviure amb ells?
2: Mira, els psicòlegs diuen que és un dels trastorns de personalitat amb més mal pronòstic, però pel que et dic, perquè ells no ho pateixen i per tant
0: no demanen ajuda.
2: No demanen ajuda i i neguen i són molt reactius, no? Quan tu els hi planteges alguna qüestió del seu caràcter que t'està fent mal, ells tenen tendència a respondre d'una manera defensiva. Malgrat que n'hi ha dos tipus, hi ha els que es classifiquen com a grandiosos, que són com més soberbis, més arrogants, i n'hi ha un altre subtipus més vulnerable, que és més vergonyós, però en general tenen tendència a respondre molt malament a les crítiques, perquè justament el que ells necessiten és admiració constant. Per tant, si pot conviure, home, hi ha molta gent que hi conviu, però hi conviuen amb mala qualitat de vida.
0: Sexualment, com són?
2: Sexualment poden ser persones, poden ser, no necessàriament, amb un sexe tècnicament adequat o fins i tot bo, però és un sexe molt buit de connexió, és un sexe emocionalment buit, perquè no tenen
1: molt
2: aquesta
1: físic.
2: Capacitat empàtica. La parella i el sexe té una funció que els beneficia amb ells. Quan jo tinc relacions sexuals amb tu, el fet de que tu em desitgis a mi em valida, però el teu desig no m'interessa, no tinc curiositat per tu, perquè no tinc empatia. Per tant, allò que et passa a tu realment per mi no és important, tampoc a nivell sexual.
0: No saben dissimular?
2: És que per dissimular tu has de tenir consciència de que passa alguna cosa que està malament. Una persona que sigui un mentider patològic, per exemple, intentarà dissimular perquè és conscient de que està mentint. Encara que no pugui controlar l'impuls de mentir, és conscient de que ho està fent. Però un narcisista habitualment no és conscient d'aquests aires de grandesa i d'aquesta autoestima tan fràgil, perquè troba una manera de compensar-ho. Per això és egosintònic, perquè ell o ella està bé en el seu narcisisme, o acceptablement bé.
1: Però llavors, si la persona té un trastorn que no té necessitat de canviar perquè en cap moment no se li manifesta, fins i tot en el sexe, l'única via és que estigui amb altres persones narcisistes.
2: No podria estar amb un altre narcisista.
1: No,
2: seria
1: tampoc
2: una unió impossible. No.
1: És que m'imagino amb la persona que és la parella o és el familiar. Al final, si aquella persona no canviarà mai, no... O sigui, és que...
2: Mira, jo, com que no estem en consulta, si jo ara mateix estigués a teràpia amb dues persones i en el meu fur intern jo pensés que una de les dues és narcisista, òbviament no podria fer una afirmació de la contundència
1: que la vas a fer ara.
2: Que vaig a fer ara, no? Perquè en el context de la consulta nosaltres ens hem de mantenir molt més equidistants dels dos membres de la parella per poder ajudar.
1: No podeu donar una... Has de fer això, no?
2: Sí, no podem dir has de fer això, sí que podem donar pistes o donar fórmules perquè la persona pensi i reflexioni i arribi a conclusions per ella mateixa. Dic per ella mateixa perquè és més freqüent en homes, encara que les dones també existeixen. Però si tu ara m'estessis explicant, Olana, Joan, una relació de parella en la que hi hagués indicis clars de que l'altre és narcisista, jo et diria agafa els bàrtolos, corre i no miris enrere.
1: És l'única solució.
2: És la millor solució.
0: Però deus conèixer moltes parelles on un dels dos és narcisista.
1: T'ha passat.
2: En el meu entorn no n'hi ha moltes. A la consulta m'ha passat. Òbviament, com en tots els trastorns de la personalitat, hi ha matisos i hi ha grisos. És a dir, hi ha persones que són una mica narcisistes i aquests són els que tindran capacitat per veure-ho. I aquests són els que podran buscar ajuda.
1: Bueno.
2: I aquests sí que es poden curar. És a dir, no és un trastorn que no tingui cura, el trastorn narcisista.
0: Milloren, poden millorar.
2: Poden millorar moltíssim. I aleshores quedar com una persona amb alguns trets de conducta més o menys disfuncionals, com tenim tots, no? Jo sóc una miqueta obsessivo-compulsiva, un altre pot ser una miqueta histriònic, tots tenim, no som perfectes. Però, clar, ha de ser viable la convivència amb l'altre. I un narcisista, com us deia, és un paràsit de l'altre. Et parasita emocionalment.
1: Quan no li dius coses bones o no el valides, reacciona malament i demana que el validis, fins i tot en el sexe, quan no fas el que ell vol.
2: Clar, no ho demana de forma explícita, però troba les maneres per fer-ho. I sí, en el sexe succeeix això, que és un sexe que tècnicament pot estar molt bé, però que està buit d'emocionalitat i, per tant, està buit de connexió, de vincle, i quan l'altra persona comença a posar límits, comença a tenir demandes, comença a no idealitzar el narcisista, aleshores és quan comencen els conflictes. Jo sovint veig a la consulta, veig a la consulta dones que acudeixen per baix desig, que us he comentat moltíssimes vegades, que és la consulta que veiem amb més freqüència, i no es tracta, en aquest cas, doncs, d'un baix desig que justifiqui per qüestions hormonals, sinó perquè fa temps que no se senten vistes, que no se senten contemplades, que no se senten incloses en la pròpia relació sexual que estan tenint. I és que el desig no es pot negociar, el desig no es pot imposar, el desig es cultiva. I un narcisista no cultivarà mai el teu desig, perquè el teu desig no li importa, li importa el seu. I li importa sentir-se validat, però no allò que t'està passant a tu.
0: És a dir, l'evolució d'una víctima, no? Una persona coneix a una altra, aquesta és narcisista, al principi li sembla meravellós, perquè, com tu dius, tenen un ego superlatiu,
2: sí.
0: Deuen ser ultrainteressants.
2: Moltes vegades són persones molt seductores.
0: Intel·ligents. Què li anirà passant a aquesta persona? És a dir, anirà perdent l'autoestima. Quina serà l'evolució
2: a la parella
0: d'una víctima? Mm. Sí.
2: Sí, són persones que queden drenades, no? I a més, com succeeix amb molts trastorns de la personalitat, acabes qüestionant-te molt allò que estàs veient. És una miqueta comparable amb la llum de gas, no? Perquè són coses petites, no són coses molt flagrants, molt evidents, i acabes tenint dubtes sobre la teva pròpia percepció de la realitat. Un exemple, deixa'm donar-te un exemple a nivell sexual, un exemple que potser algú s'hi sentirà reflectit.
0: Sí, més d'un.
2: Parelles en les que un dels dos membres de la parella, més enllà del sexe clàssic penetratiu, un dels dos membres sí que li practica a l'altre sexe masturbatori, sexe oral, però l'altre no li practica. I davant de la pregunta per què no ho fas, i això ho he sentit a consulta en diverses ocasions, perquè a mi no m'excita, perquè a mi no m'aporta res, no? En realitat, quan tu li practiques sexe oral o masturbes la teva parella, l'excitació que sentim la majoria és justament fruit de veure l'excitació de l'altre. Però això es basa en l'empatia. Quan a mi m'excita que tu estiguis excitada, és perquè estic sent empàtica amb tu. Si jo no tinc aquesta empatia, una pràctica que

0: ment tècnic en positiu a nivell d'estímul a tu, si jo no tinc empatia, a mi aquella pràctica no em dona res. Mm. Aleshores, aquesta resposta de és que a mi això no m'excita, és que no m'aporta, que podria semblar una banalitat, no és gens de banal.
1: Clar, a mi em surt també egoisme, però és que és més enllà de l'egoisme, no?
0: És més enllà de l'egoisme, perquè l'egoisme podria ser una cosa més deliberada i realment aquesta manca d'empatia és realment una manca, no existeix aquesta
2: fins
0: capacitat.
2: Fins i tot si tu hi ha una situació en què estàs amb una persona narcisista, una discussió que podeu haver tingut per alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'ha agradat de l'altra persona i tu li expliques a la persona narcisista no ho reconeixerà mai, no ho validarà mai, no dirà mai, no actuarà en conseqüència per canviar-ho.
0: No actuarà en conseqüència, però sí que pot existir la validació cognitiva. És a dir, sí que hi pot haver un entenc el que m'estàs dient.
2: Però no ho canvio.
0: Però no m'arriba.
2: Ja. Yeah.
0: Ho entenc, però no m'afecta. No sento aquesta part d'interioritzar mínimament allò que tu t'està passant i que sigui un motor perquè jo pugui modificar una conducta.
1: Una persona neix narcisista, no? O es fa? Ja sé que és una pregunta absurda,
0: sí,
1: però...
0: No és una pregunta absurda, és una pregunta molt difícil de respondre. Tu no em fas mai de preguntes absurdes, Anna.
1: Oh,
0: diríem que es fa, és a dir, és un trastorn que debuta habitualment a les primeres etapes de l'edat adulta, i moltes vegades darrere d'aquestes personalitats hi ha biografies i infàncies i adolescències complicades. És a dir, no hi ha res que ens indiqui que això és genètic i que jo et pugui contestar amb contundència. Per tant, a priori, hem de creure que és més una qüestió ja no educacional, perquè no és que t'eduquin amb l'ànim de que siguis un narcisista, sinó que les coses que experimentem i que vivim al final construeixen la nostra personalitat.
1: Però tu pots detectar-ho com a pares, diríem, si tu te n'adones que el teu fill o filla està mancat d'aquesta empatia amb alguns comportaments, és tu que... ja pots incidir d'alguna manera?
0: És que si els pares no són ells mateixos narcisistes i veuen que el seu fill té una manca d'empatia, ho faran segur. Nosaltres eduquem en l'empatia. Tots els pares eduquem en l'empatia. Mm. En l'empatia cap a les altres persones, cap als altres nens, cap als animals. Per tant, si existís aquest problema en una edat tan, tan primerenca, que a mi no em consta, no sóc psicòloga, però no em consta que hi hagi nens petits amb aquests trets. I ja et dic, el que diu la literatura és que debuta al principi de l'edat adulta. Però ja faries alguna cosa per modificar-ho. A no ser que tu mateixa, o tu mateix, com a pares o mares, ja tinguis aquesta deficiència i, per tant, no ho identificaràs.
1: Clar. Com no estan sols en el món...
2: Exacte, aquesta és la meva pregunta.
1: Sí, és a dir,
2: perquè hi ha molta gent que aguanta molt.
0: Perquè hi ha molta gent que aguanta molt, perquè culturalment està molt invisibilitzat, perquè hi ha moltes persones que tenen trets dependents de la personalitat, no? Que estableixen relacions dependents. I al final, òbviament, una relació entre un narcisista i una persona que sigui dependent és una relació d'aquestes que diem tòxica, no? Per se. Però a vegades aquestes relacions es perpetuen durant anys i anys perquè... reprenent una altra vegada la frase que ha utilitzat l'Antoni, no?, abans de marxar, hi ha molta gent que no tem l'absència sinó que tem la soledat.
1: Clar. Per tant, de fet és una tragèdia ser narcisista tot i que no te n'adonis.
2: Bueno, és com aquella cosa de...
1: Home, és que
2: és millor viure sent tonto o...
0: Si no te n'adones i aconsegueixes, ara estic fent de veu del diable, aconsegueixes anar tenint petites víctimes per la vida, potser tu acabaràs tenint una vida relativament acceptable o feliç, no? Per les persones que estableixen vincles amb la gent que té un TNP, un trastorn narcisista accentuat, és una autèntica tragèdia.
1: Quan trigues a detectar-los, tu, amb aquesta intuïció brutal que tens?
0: No és tan intuïció, són molts anys de dedicar-te a això, a vegades els veus...
1: Entrant per la porta.
0: Sí, a vegades els veus de manera molt ràpida, a vegades no, Els grandiosos els veus abans, perquè es retraten molt més ràpid. Els que tenen un perfil més baix, més vergonyós, més introvertit, a vegades poden costar una miqueta més.
1: Clar, si ara féssim recerca a grans narcisistes de la història, n'hi ha molts, no?
0: Sí, en trobaries moltíssims.
1: Alguns?
0: Se m'acudeix, per exemple, jo crec que Picasso era un narcisista de campionat.
1: Això és, maltractador, això és, va ser un
0: maltractador. Era un maltractador. Fixa't que encara no t'he portat mai cap Picasso, t'he de dir que m'encanta, però...

0: Vas allò de separar l'obra
1: tinc un conflicte important, és un tema que podríem tractar un dia. Tinc un conflicte important amb el de cancel·lar o no. També es podria cancel·lar Caravaggio perquè va assassinar un mafiós, però va assassinar una altra persona.
0: És un debat etern. Se t'acabarien els quadres.
1: En el cas de Caravaggio fa tant que és com que moralment em puc relaxar perquè m'enganxa molt lluny. Però en el cas de Picasso, que no és tan lluny, em costa una miqueta més.
0: Et costa més. Mira la perla. Que ben triada.
1: És preciosa.
0: Jo m'ho fic. Sí. Mira, escolta la meca.

0: Cadena Ser.
1: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
2: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena Ser i Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
4: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
3: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
6: És estiu.

0: Els divendres acabem amb els Oteros. Com esteu, Miqui i Malcolm? Com ha anat la setmana?
1: Molt bé.
2: Molt bé, moltes coses.
0: Esteu com tranquils, no?
1: Eh? Sí.
0: Sí. Sí. Perquè s'acaba la setmana.
1: S'acaba la setmana, sí, sí.
0: Teniu plans al cap de setmana?
2: Hauré de revisar l'agenda. Sempre hi ha més coses apuntades al cap de setmana que
1: en resona. El cap de setmana passat era l'aniversari de la meva filla petita.
0: És veritat.
1: I van fer una mica de festa, però aquesta setmana, perquè hi havia gent encara de vacances del col·le, és la festa oficial. Vull dir que és que ja són dues setmanes de festa.
0: I què fareu de diferent?
1: No, la seva mare ha organitzat una mena de taller de manualitats.
0: Mm-hmm. T'encanta, no?
1: Home, jo
0: digui, rotllo aquarel·les, rotllo fang.
2: És de curar.
0: Cuina.
2: El taller és de curar el Malcolm. Es posa allà al mig del menjador.
1: Rotllo estensil amb samarretes i tal. Vull dir.
0: Ah.
1: Com la meva dona té una escola d'escriptura, doncs aprofiten l'espai perquè hi ha unes taules i tal, i hi ha tots els nens. I suposo que em tocarà, si més no, la persona de control.
2: És un tema, això, eh? Jo una de les coses que faig quan hi ha festes a casa de nens... amb companys de classe o tal, és fer pancartes, com de Mani. Saps?
0: En sèrio?
2: Agafo el rotllo aquell de paper d'IKEA, vale?
0: Sí.
2: Faig pancartes, llavors coses per enganxar, fotos tal, i rotuladors, i han de fer les seves reivindicacions. Poden ser vull macarrons, eh? Vull dir, no cal que... És socialització.
0: Clar, t'anava a dir, quines són les reivindicacions, a part de vull macarrons?
2: Tampoc ha de ser...
0: Vull més tard.
1: Jimmy Hoffa, són el futur de les reivindicacions. Els riots del món seran aquests nens.
2: Però és curiós veure el que volen cridar a la Mani, llavors pel passadís fan la manifestació amb les pancartes.
1: Que bo!
0: Està bé, és una bona idea. Vosaltres éreu de tallers de petits? Al col·le us feien fer taller de fang, taller de...
1: No, ni feia ni fer ara,
2: ni
1: no? Cullar-se amb un taller de macarrons.
2: Això sí, jo sí, home, el sangrer de fang.
0: Home, el sangrer de fang.
1: Un sangrer de fang sí que recordo, perquè encara, anys després, encara voltava, i això o sigui, potser ho he oblidat, però aquest sí que... Però recordo que es feia molt menys que ara. Molt menys que ara, perquè també recordo, per exemple, no, sé segur que no feien panellets perquè ningú de la meva família es va intoxicar. I vull dir que sé que no feien
0: quan
1: tantes coses.
0: Quan et porten els panellets i veus les ungles dels nens, sí. Aquí, entre els pinyons que hi ha.
2: Recordeu el monstre de les galetes? Que feia així i llavors tirava per fora les galetes? Doncs hem de fer això amb els panellets.
0: I d'adults heu fet taller de cuina? Jo vaig a fer un taller de cuina el diumenge.
2: Ah, sí?
0: Jo pensava que era un dinar... Però van dir, no, si cuinem abans.
2: Ah, és això que el fas i llavors te'l menges.
3: Sí, ja quanta gent?
0: Jo aniria directament. Crec que som uns 12.
3: Tots amics?
0: Sí.
2: Sí, ja sabeu que cuinareu una sorpresa.
0: Sí, i no me'n recordo del... sé que hem canviat hi ha un sorbet de fruites
3: però
0: estranyes.
3: Però és cuina catalana de... o d'on és la cuina?
0: No, és no cuina d'aquesta una mica
2: xirulació.
0: Sí, és amb virgueries.
2: És cuina de Nàrnia.
0: Que jo, a més, quan n'he fet algun i aleshores t'emociones molt i dius, ja sé fer arrossos diferents i després oblides.
1: Jo vaig fer un curs als Estats Units de haikus.
2: Com,
1: era un japonès que t'ensenyava a fer haikus. Era una cosa, era en anglès, un japonès, jo era... Era absurd, era absurd.
0: Però tu els feies i això et corregia, deia.
1: No, era com... No, perquè després vaig... Aviam, estava dintre la universitat.
2: Però què, com era, rotllo, la pilota bota, jo ploro.
1: No, clar.
2: La tarda ha arribat.
1: No, era... Arribava, jo pensava que seria una cosa més tècnica i arribava un senyor i tu deies, què estàs pensant, el japonès? Deia, what are you thinking? I tu deia, no sé què, el tercer dia vaig decidir que faria campana per sempre i ja no vaig tornar al gai taller. No, perquè era de la universitat i aleshores tenia com... Havies de fer tallers com d'activitat.
0: Però no s'ha activat en tu la filosofia haiku que ara vas escriure
1: haiku. No, ho dic, haiku s'amor.
2: No, però, hòstia, podem fer un mix de les vostres dues coses, no? És un taller de paperet de galeta xinesa, val? O sigui, llavors, fas la galeta, escrius el paperet, val? Que a més sempre és tan infumable el que posa el paper com la galeta en si, no?
1: Sí, sí, però... una cosa de les galetes, vull dir que està molt bé les traduccions perquè per una banda diu una cosa en anglès i per l'altra en castellà hi ha una cosa totalment diferent. Clar, has d'escollir quina et convé.
2: Clar, és que no són els mateixos els desitjos d'algú que viu a Barcelona o a la City, saps? O sigui...
0: Oh,
2: el de Barcelona seria vivenda digna, el de la City, doncs, comprar una illa.
0: El vostre tema avui va una mica de creativitat. Va, teniu un tema que crec que és el que ens pot il·lustrar?
2: Situar, no? Va, vinga,
0: de què
2: sí,
0: parlarem avui?
2: Va.

0: pot semblar que ens hem avançat.
1: Clar.
2: No, clar, però s'ha de preparar amb temps.
1: És que s'ha de preparar molt
0: temps. T'he de dir que això ve d'un xat de pares del Miki que és insuperable. Vull dir, nosaltres avui intentarem fer i explicar això, però el xat original és insuperable. Sí. Jo vull conèixer a tots els pares d'aquell xat.
2: No, no direm de quina classe és, el nom de la classe, ni tan sols el nom del col·legi, però... sembla que comença
1: perquè ningú se sent interpel·lat o criticat o jutjat.
2: Estàvem parlant abans de la pulsera de macarrons, del cendré de fang, etc.
1: Sí.
2: Però perquè abans, realment, o sigui, no s'implicaven els pares en l'escola, és a dir, vull dir, no arribava a Carnaval i tu havies de fer 7 disfresses. En canvi, ara el dolor es socialitza. És com que a casa es fan moltes coses per col·laborar amb el
1: que
2: després
1: portaran. Excepte el dia que et diuen que vinguin de pijama, que aleshores és...
2: O els cabells bojos, que jo som molt fan d'això. Sí, cabells bojos, vale, perfecte. Pijama, perfecte.
1: Però què ha passat?
2: Quan diuen esportista, tothom va del mateix, jugador al Barça i ja està. Llavors, la qüestió és que estem parlant ara de Carnaval, perquè clar, ja ha arribat la petició del col·legi, vale? Llavors cada dia hi ha un gran programa per la reina Carnestoltes, llavors cada dia és una cosa, però hi ha un dia que és temàtic, vale? No sé si al col·le del Malcolm també passa, no? Llavors altres anys ha estat, no sé, l'espai exterior, per exemple, o sigui, l'univers, o menjars, per exemple, o tal, vale?
1: Disfressar-te de macarró, també, no?
2: No, sí, o de hot dog, o del que sigui, no? I llavors arriba el missatge, no? Llavors diu, benvolgudes famílies, us escrivim per comunicar-vos que el proper divendres 13 de febrer celebrarem la festa de Carnestoltes a l'escola, i enguany el tema central és
3: a la ville de
2: Barcelona. Barcelona, vale?
1: Com ja sabeu... de Barcelona.
2: Com ja sabeu, aquells dies vostres fills i filles han de venir disfresses de casa amb una disfressa de la temàtica proposada. Recordem que des de l'escola apostem per les disfresses... No cal que ho digueu. Per les disfresses fetes a casa. El divendres anterior compartirem les consignes que estan elaborant els infants de sisè. Gràcies per la creativitat, etc. Vale?
1: Que falta molt, encara.
2: Molt, però clar, has d'anar pensant...
1: Si ja no has dormit,
0: però si ho has de fer tu... Clar, nen, si no pots anar i comprar... Tomem un bigoti, no? Has de fer notat, necessites temps.
2: No, pare, això és com tot, després et fiques i el hot dog no ha estat una manera de parlar, els meus van anar de hot dog. Llavors, la qüestió no és el missatge institucional Carnestoltes, que seria aquest, sinó el que es genera en el xat uns segons després. Que difícil aquest any i tal, fins que un realment diu, trenca el joc. Llavors diu, jo el disfressaré de turista. Val? Em sembla una de les coses, una de les rèpliques més brillants.
1: M'agrada moltíssim, clar.
2: Jo el disfressaré de turista, no? Llavors, d'altres deien... d'altres continuen, no? Una cosa de Gaudí...
1: Jo de massificació.
2: Però aquí, a mi se'm va despertar la cosa, li vaig enviar automàticament al Malcolm, en blanc, clar, o sigui, és a dir, et demanen alguna cosa que simbolitzi Barcelona i el primer comentari d'un pare és...
1: De
2: turista.
1: És boníssim.
2: No? Llavors, la qüestió...
1: Teachers, us penedireu de la proposta.
0: Però és que hi ha un que diu... L'expressaré de T10 del metro.
2: Clar, és que podríem analitzar com un a un totes les propostes perquè són al·lucinants.
1: Clar, perquè els professors segurament han pensat en monuments, no? Jo em disfressaré de dona i ocell.
2: Jo crec que la idea diguem, de l'encomiable equip creatiu del centre, que a més sempre ho fan tot molt bé, és veritat, no? Però era Gaudí, tal,
1: clar,
2: primera rèplica...
1: La família.
2: Primera rèplica, turista. Em sembla molt, molt bé, no? Segona rèplica... Clar, hi ha una cosa, fins i tot en Halloween, però sobretot en Carnestoltes, que és que arriba el dia i personatge de ficció, el 60% de nens de la classe van disfressats de jugador del Barça. Que clar, agafes la samarreta que ha portat el Papa Noel i tal, i ja va disfressat. Però el rotllo és que el dia anterior segurament ha anat del Barça i la setmana següent tornarà. Llavors és el recurs, diguem, de la comoditat de...
1: El 60% trien el mateix.
2: Disfressat del Barça, princesa Frozen... vull dir, clar, coses que ja anirien normalment. Realment, la resposta de turista a mi em sembla increïble, perquè clar, em sembla que són com 15, 16 o 17 milions a l'any de turistes, no? Llavors intentava imaginar com seria, clar, turista, llavors intentava intentava pensar com seria disfressar un nen de turista, no? Perquè es diu turismo de borratxera, no? Llavors, com disfressar un nen d'anglès taja a les 12 de la nit a la, a les Rambles.
0: Sombrero charro mexicano ha de portar. Això és obvi.
3: Clar.
0: No,
3: però, una càmera molt... penjant, no? Igual.
2: Una caca de turista japonès?
3: Sí.
2: Ah, pues, vale, sí, cabells una mica blancs, sí, cosa civilitzada.
3: Que li interessa mínimament els monuments a la ciutat.
2: No, perquè interessa la ciutat, no? Amb les ulleretes...
0: Perquè si li poses un portàtil i va buscant una cafeteria amb endolls, ja és un
3: expat.
0: És un expat nòmad. Saps aquests?
2: Nòmada digital.
1: Jo... Expat és molt... No va haver algú que va...
2: Ningú va dir, jo em vaig... Clar, també... volia dir tantes coses que al final no vaig intervenir en el xat, perquè, clar, la primera és expat, com diu el Malcolm, és claríssim. O expat, o jo voldria proposar fins i tot una coreografia col·lectiva, no? Llavors seria l'expat, no? Uns quants expats, llavors un altre va d'avocado toast, no? De... torrada d'aguacate, ¿vale? L'altra va d'ou Benedict, ¿vale? La nena va d'ou Benedict, no? O,
1: clar, clar.
2: O de carta amb cafè a 5 euros, vull dir...
3: Cafè d'especialitat.
1: Cafè d'especialitat. Sí, sí.
3: O de tematge.
2: Clar, també. Sí, sí, sí. O de, sí, sí, o de portàtil, o un tio, una disfressa podria ser un nen amb les claus del teu pis, que te'l fotrà, saps? O sigui, per exemple, no? Vull dir, la disfressa de tota la classe dels dofins, que sigui la classe dels expats. Al canvi a la fi, són un 10% de la població de Barna, vull dir que tampoc estaria en un centre, una de les classes ha d'anar tota d'expats. Clar, no faria això.
0: Ja, jo penso també, podries posar un lema, per exemple, un lema molt barceloní. No vaig mai al mar, però sé que és allà.
2: Com al mar, sí, sí, sí. Aviam, la de la T casual ja té... No, ja té 10.
1: La T10 està molt bé.
2: Clar, però la de T10 i posaria un nen de T10 i l'altre de T casual, per dues èpoques aquí, no?
1: Poder
2: compartir la targeta de metro, no? Ha pujat de preu, la tarifa, el gener puja ara, de fet, no? De sobte agafa un cariz reivindicatiu, la disfressa, no?
1: Ja és una mica... És reivindicatiu total, T10 també. Clar, i esteu dient que són els pares els que pensen, evidentment.
2: Sí, sí, sí, sí. No, no, jo ho hem portat aquí per continuar pensant.
0: Sí, sí, no sé.
2: Anna, o sigui, jo veig una baralla entre un taxi i un Uber. Un nen disfressat de color negre, només, vale? I amb galetes i una polla d'aigua i un taxi.
1: Jo vinc aquell dia al pati de la teva escola.
2: Clar, clar.
0: I tu dius monuments, però clar, no posarà la Sagrada Família, que és molt obvi, i posaria... La Torre Agbar.
2: Clar, però
0: això és una mica fàl·lic, eh? Una mica complicat, amb el nen disfressat, però bueno, ja fem coses que sí que no siguin... Clar.
2: Clar.
3: El parc de l'Espanya Industrial, per exemple, que és de Xemeneia.
2: La Xemeneia.
1: Per exemple. No, sobretot serà família, no?
2: Com, clar,
1: vull dir... Inacabable.
2: Sí, la cosa no compromesa seria de Sagrada Família entre 6 o 7, o 8 o 9, no sé quantes són ja, de Torres.
1: Un ciclista atropellat, no?
2: Un ciclista atropellat. Veig que vas entrant. Sí.
3: No, el doctor d'Ec Ultra, amb el casco de l'Ec Ultra, per exemple, d'aquestes...
0: Sí, jo les faig servir també. Sí, que són blaus o verds.
2: De skater de 46 anys.
1: De skater de molta edat.
0: De graffiti de Roberto Bolaño, hem pensat.
1: També està bé.
0: Això només passa a Barcelona.
1: Patinet tunejat.
0: Exacte.
1: Aniríeu molt de globo, també.
2: De globo. No n'hi ha pensat aquí.
0: Molt Barcelona. Molt
2: bona
0: aquesta.
2: Clar,
1: ja tens.
2: Amb les bicis aquestes xicos sense pedals, però amb la d'això...
1: Amb la motxilla.
2: Amb la motxilla, globo. Aquesta
1: sí,
2: perquè és que de flor de panot... Això ja està molt vist. Vull dir, hem d'anar a la definició exacta.
3: De runner a la Barceloneta també, que n'hi ha molts.
1: De runner, sí.
3: Però ben equipat, de corredor, allò... Clar. Del cap de setmana, del dissabte al matí.
2: Clar, volaria com una part, no? Aquesta seria un adult, no? Pues tot aquest tipus de tipologies, no? El runner de la Barceloneta, després una nena de sobte amb una tote bag de l'Agnès Bardà, no? La nena que va al CGTB...
1: Vestides i obres, no? Jo aniria d'obres, també.
0: Que d'obres, ho havíem pensat.
1: Clar, les obres, però,
0: clar,
1: no?
0: Perquè això està tot en obres, vull dir que sí, ja sabeu, quan als anys 90 va arribar Dani De Vito a Madrid, y le van a decir que le ha parecido la ciudad, y va a decir, ya me avisarán cuando encuentren el tesoro. Doncs ara es passa una mica el mateix, que sembla que està tot, que estan buscant el tresor, no?
1: Tinc un altre del carrer València col·lapsat, i els fas tot de nens col·lapsats.
2: Com que eren col·lapsats, és una ocasió art contemporània, sí.
1: És un carrer profundament
3: de guàrdia urbana, i si pot fer de guàrdia urbana enfadat, per exemple.
2: Com, de, com una nena disfressada de Rosa Peral, no sé si ho veig, una mica arriscat, eh?
0: No, també havíem pensat, per exemple, perquè puguin compartir els nens, doncs cadascú de pulsera d'un festival. Jo vaig de Cruïlla, jo de Primavera
2: amb el look de cada una de les...
3: Amb camisa de flors, a un el que va a Primavera més amb lluentons, per exemple.
1: Clar, que poguessin diferenciar sonar de Primavera.
3: Sonar amb la ronyonera.
2: Per exemple, un altre possible diferència, que a mi em fascina això, els que esteu pel centre de Barcelona, ho veureu cada dia, no? O sigui, amb samarretes de les que venen a les Rambles, no?
1: Clar.
2: I love milfs, I love boobs, no? Aquestes
1: clar.
2: Samarretes infames, que per alguna raó hem de veure els aparadors de tot el centre de la nostra ciutat, sí. Perquè no sé quina llicència tenen aquestes botigues, però el cas és que totes venen samarretes amb molt bon gust, amagant les tetes,
3: i
2: no?
3: Pues
2: això,
3: mòbils,
2: els nens
3: també.
2: Porten això, també.
3: Carcasses,
2: no?
3: De mòbils, venedors de carcasses de mòbils. Clar,
0: carcassa de mòbils.
2: Exacte.
1: Carcassa, la casa de les...
2: Llavors, l'escola
0: sí. Seria... Ara que ja no hi ha casa de les mantes i la casa de les carcasses.
2: Tota l'escola en general aniria disfressada de casa de les carcasses, i llavors cada nen seria una carcassa diferent, no?
0: Clar, no, de venedor de llauna, saps? Vull dir, d'aquest de latero, saps? Vull dir, també, sí. Que vull dir
1: clar,
0: que això és molt de Barcelona.
3: Sí, i sí, de... Sí.
0: De copiso.
3: No, de testimonis de Xau Bac, allò al centre que tenen... tenen
2: de cienciologia o de...
1: Sí, dels venedors de Bíblia. Que tenim també, aquí,
3: però els que estan al centre que no interactuen, però que estan allà plantats amb la seva informació, que crec que són testimonis de Jehovà, també.
2: Clar, també podria ser de canya mal tirada, escurant el barril, de pantallazo de Bizum, del que es vol escapar sí, i no pagar la ronda.
1: És veritat. Eh? Estem profunditzant, estem mostrant una Barcelona profunda a través de les disfresses.
2: Mira quina Barcelona més xula ens està quedant. De 365 o de l'Obrador, que és clar. Només això.
0: Sí, no? Exacte, sí.
2: O de croissant congelat del
1: de pa que se't desintegra, no? O que queda dur mentre arribes de la fleca a casa, ja és una
0: pena. Ja, de croissant del Vivari, que és cruixent, però no pel sentit bo.
3: I de línies de metro, perquè no seria el mateix una persona disfressada d'usuari de la L6 Avinguda Tibidabo que de la L4 a Uà, la
2: això
3: Pau.
2: M'encanta.
3: No?
2: Hòstia, sí. Això m'encanta.
0: Competència de línies.
2: Cada línia
0: ferrocates i
2: té un look.
1: Sí. Clar, cada línia té un look, sí.
2: És com el dels festivals amb les subcultures i amb els looks, però aplicat a classes socials, no? A la per diagonal, al nord...
3: Exacte.
2: No és el mateix, la línia groga. No. No,
0: perquè a més això no passa als autobusos, perquè com que és horitzontal i vertical, agafa tot. Però les línies són diferents.
1: O marxaria que tanca perquè s'ha d'instal·lar un tiger d'aquests, sí. No?
2: Clar, per mi la poesia aquí és com situes els nens, no?, a la foto. És a dir, no?
1: La coreografia que deies,
2: clar, llavors
1: no?
2: el 365 o la casa de les carcasses ha d'anar davant de la merceria.
1: Clar.
2: Saps? O sigui, tapant-la, la foto. Exacte.
1: I l'altre intenta sortir...
2: L'altre intenta... No.
1: Però l'altre li dona un cop de colze dient, aquí estic jo per quedar-me.
2: Clar. Aquests són els símbols de la ciutat.
1: Aquests són els símbols.
2: I a mi... O sigui,
1: en això pensaven quan ho van proposar.
0: També es pot fer la Barcelona somniada, per exemple, un taxista de bon humor. Saps què ho dic? Pots intentar fer una Barcelona que no existeix, que és la que tu voldries. Aquesta també és una opció, eh?
2: O una Barcelona que va existir. Una de les coses que han provocat Andresa és també que, jo què sé, jo crec que en la ment adulta que proposa el tema de Barcelona,
1: sí.
2: Què pensa? Doncs nens podem posar una cançó, no? Nens disfressats, per exemple, del personatge, diguem, més conegut a finals dels 80 i dels principis dels 90 a Barcelona, no?
1: Home, Kobe!

0: La Petra, avui he oblidat la Petra.
1: Que tots abraços. Amb les trenes.
2: Clar, és que vosaltres, si fa 20 anys us haguessin dit... Bueno, quan éreu nens, us haguessin fet disfressar de Barcelona, què haguéssiu triat?
3: Home, jo aniria o bé de Kobe... A més són símbols com de la ciutat que van generar polèmica, cosa que
2: jo diria de gamba, també, de mariscal, també, la gamba, de la gamba de...
0: Clar, jo era voluntari als Jocs Olímpics.
2: Jo també.
3: Jo estava a cerimònia.
2: Jo estava a...
3: Era
2: a CPI, que era premsa. I vaig pringar moltíssim.
3: Vale,
2: però
3: jo pensava que era ocellets que feien la coreografia.
2: No.
0: Jo era una cosa que es deia... Jo portava les banderes i era una cosa que es deia la veu i tu no se sentia i tu deies 1, 2, 3, 4, dreta. I el que jo deia, començaves a pujar la bandera perquè cada... Tenien un himne dura 30 segons, un altre 45, i jo deia, ara, 1, 2... I tots pujaven la bandera. Sí, anàvem vestits de Toni Miró, és una cosa com molt...
1: De Toni Miró, clar.
0: Sí.
2: A mi em tocava gravar doncs, una prova d'atletisme perquè algun dels jefazos volia recuperar perquè es gravava en vídeo. Clar. I em tocava anar gravant peticions de directius que volien recuperar algun de les competicions. Clar. No li trobava cap sentit a la meva feina, em vaig frustrar moltíssim.
0: Clar. Però ja era periodisme.
2: Clar.
0: Sí.
2: Però... Ja em diràs, gravar coses per altres. No.
3: Però la qüestió és com... Jo em plantejo realment que vagin de Covid i ja està, perquè... Vull dir, no es poden oblidar amb aquesta facilitat els símbols de la ciutat.
0: Perquè el Covid, que va ser una mica polèmica en un moment, perquè no estaven acostumats a que la gent deia, no, perquè no té profunditat, no, la gent no
3: home,
0: tenia...
3: Home, arribar al Parlament, jo no em donic al Montalbán del perro atropellado por un cotxe.
0: Després s'ha convertit en una icona pop, no? Vull dir que
3: és una mascota del futur.
0: Perquè la Barcelona d'abans, si jo m'hagués de disfressar abans, seria una Barcelona bruta. Aquesta és la veritat.
2: Jo,
0: gris, mira, més sí, abans de la Barcelona ha posat guapa, no?
2: I jo de l'Orca Ulisses.
3: Home, sí. Però a més seria d'actualitat, perquè hi ha la cosa aquesta de que les orques són superagressives, no? I llavors van en contra dels vaixells, no?
2: Clar.
3: En contra dels cruceros.
2: Mira, ara estic pensant com em faria la disfressa de l'Orca Ulisses, amb la que tenia l'aleta torçada perquè estava deprimida.
3: Clar. Hòstia, és molt bonica.
2: És bona, Floquet de neu.
3: Jo aniria de Floquet de neu. És un personatge molt poc reivindicat. Bueno, molt reivindicat durant un temps i amnesiat absolutament ara.
2: És que tu no vas veure mai Floquet de neu, Joan, per exemple.
4: Jo vaig veure, però era molt petit, però el zoo recordo anar-lo a veure quan ja tinc la imatge de que em va impactar,
2: de com
4: de malament estava.
3: Però tu ets l'última generació que va conèixer Floquet.
4: Segurament. Sí.
3: Hi ha molta gent ara...
4: Vull quan es va morir Floquet de neu?
3: No sé.
2: Doncs acabes de demanar...
4: 2000.
0: 2002, 2003? Però bueno, va tenir una vida...
3: Recordo pel Joan Clos, que és una altra possible disfressa, eh? Joan Clos a la rua, amb un altre nen de Carrinyos Brown al costat. Joan Clos va dir, no passa res, tenim molts goril·les a l'Ajuntament. Va tenir un lapsus dels seus.
0: Però disfressar-te de lapsus de Joan Clos, eh?
3: Home, el Floquet és que és un personatge... Jo, aviam, és un personatge que quan tenia 2 anys el van portar pel Sant a l'Ajuntament, que encara hi havia l'alcalde franquista, el Porcioles,
2: sí.
3: Vale? Anava amb penyals. Llavors el Porcioles es veu que va dir... Hi havia tot el despatx consistorial, hi havia tot de gent fent fotos i tal. I el Porcioles es veu que va dir, en plan, home, però un goril·la no pot portar penyal, queda raro. Van dir, vale, li traiem. I van treure, el van seure a la poltrona consistorial, i llavors els fotògrafs, amb els flaixos, van començar a fer fotos a lo loco. Llavors el Floquet va fluixar esfínters.
0: No portava bolquers.
3: I es va cagar a la poltrona, a l'últim alcalde franquista d'Europa.
0: Feixista
3: d'Europa. Em sembla com una icona punk, pràcticament. Jo diria Floquet.
2: Mira, i aquest és escatològic, i parlàveu de Clos. Jo vaig estar en una roda de premsa que es presentava al Baobab, perquè se n'havia anat a l'Orca Ulisses i era una altra atracció. I allà davant hi havia l'Urco, que era un goril·la que hi havia molt mala llet. I Urco va agafar la seva pròpia merda i ens la va llançar.
3: Clar, eren punkis.
2: I a Clos li va caure
0: alcalde de Barcelona i merda de goril·la té relació, eh?
3: Hi ha un patró, eh?
4: El 2003 es va morir.
0: He de dir que era una vida d'esclavatge sexual, a més, aquest, la del Floquet de neu. Perquè havia de reproduir-se, clar, el tenien com molt, massa, potser, en fi, una activitat massa frenètica.
3: Però que és curiós que són personatges que ara, si anessin els nens disfressats d'això, vull dir, la gran majoria de gent a l'escola no sabria de què van. no? O sigui, és com si anés de Buenaventura a Durruti, saps?
2: Però tu deies de fer memòria, per exemple, no hem parlat de...
3: Ja, porto el nen de Durruti o de funeral de Durruti a la Lletana, vale? Tots els nens portant els...
2: Ja que dieu, no oblidem la rumba, no? Una mica.
3: Home.

0: Mira que he portat més músiques, eh?
1: Jo aniria del Gato Pérez, eh? Amb el Fedora, el traje...
2: Clar.
1: O de Peret, amb les
0: patines...
1: Jo no, vull dir, els nens...
3: Però, per exemple, jo pensava, anar de Cançó de Serrat, no de Serrat. Com vas de Cançó de Serrat? És complicat.
1: Ah, dir, ja, la senyora.
0: Amb una pancarta de Mediterrani.
1: No, però és la prova que realment... com és un exercici aquest, com lúdic i frívol el que estem fent, però a la vegada és la prova... O sigui, el fet que un nen vagi, no dic el Gato Pérez, potser menys, però Peret, de Peret, o de Floquet de Neu, o tal, i ningú sàpiga de què aniria, és una prova, diguem, de que és una ciutat que amnèsia el seu passat amb molta facilitat. Sí. Vull dir, això és una banda de l'anàlisi. L'altra banda és el fet que els disfressaríem de 365 o de Casa de les Carcasses, que és l'estat de salut cultural de la ciutat. Vull dir que crec que té més...
0: Home, i ara per què hem d'anar acabant? Imagineu que fóssim parisins, no? I que si haguéssiu d'anar de París, també però... podria sortir turista, eh?
1: Sí, però clar, sortiria un turista en un carrer que es diria Balzac o Víctor Hugo o tal, perquè el nomenclàtor de la ciutat fa que no s'oblidin les glòries no només literàries, sinó artístiques o,
3: i no té platja,
1: o polítiques.
3: I no aniria de la platja, és un turista diferent.
0: Sí, és veritat.
3: És un turista diferent. No dic que sigui millor o pitjor, però és totalment diferent.
1: És un turista diferent perquè és una ciutat, diguem, que posa molt endavant els seus logros de tot tipus, sí, culturals i tal.
3: També té aquesta cosa
1: el nom dels carrers.
3: Les terrasses de París, que tenen totes les cadires que miren cap enfora, no estan enfrontades, doncs podrien anar disfressat de Terrassa de París, també.
0: És veritat, que bonic. Total, no has dit per això que heu pensat a casa? O sigui,
1: això
3: és un brainstorming.
0: Però has agafat idees?
1: Moltes, heu dit unes idees.
0: Hi ha alguna que diguis, començarem a rumiar-la?
3: No, per exemple, a més, està bé que la gent pregunti de què vas. A mi sempre m'agraden les disfresses, sí, perquè jo de nen una vegada m'han disfressat de diari del País. O sigui, jo anava així, era com...
1: I la gent com és el nen?
0: Era el País,
1: el nen de la transició, eh?
0: Era el País punyito. Amb el Cebrià.
3: És que ma mare treballava al País en aquell moment. I aleshores...
1: De què vas, de Javier Pradera?
3: De què vas disfressat, no? Jo crec que ara hauries, per exemple, et disfresses d'un llibre vell, no? I dius, de què vaig? Vaig al Mercat de Sant Antoni.
1: Clar.
0: És boníssima aquesta.
1: O vas de Marciano i vas de Gurb.
0: Que bonic.
3: De Mendoza.
0: I haver d'explicar a tothom què és Gurb, no?
3: Qui és Mendoza.
0: La pregunta és de què va... Era molt frustrant, eh? Quan tu et disfressaves, però si de què vas i tu des de pipi, que el vas larga i no havien pillat.
1: No, ningú veia.
0: Era tremendo. Què preferiu que acabem? Amb Julia i los Tellarini o Cerveza Villar?
1: Amb la del Malcolm, no?
0: Vinga, va.
3: Que ha arribat a l'última hora, sí.
0: Vinga.
4: Barcelona...
0: Oteros, passeu un bon cap de setmana.
1: Última festa de Woody Allen cobrant per fer aquest
0: Exacte, boníssim. Gràcies, fins divendres que ve.

0: quan passa un minutet de 8:45 de la nit, marxem cap a Birmingham, cap al St. Andrews Stadium, perquè allà ja hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda des de St. Andrews.
0: Perquè en menys de 15 minuts arrencarà el partit amistós al Barça amb l'al·licient de veure els primers minuts de Adeyemi amb la samarreta del Barça. Ja tenim l'11. I Nil, és titular o no és titular Adeyemi?
1: Doncs així és, Núria, ja tenim 11 titular i a més ja sabem que debuta Karim Adeyemi com a nou futbolista del Barça. De fet, el primer 11 de Hansi Flick en un amistós, podríem dir oficial, estarà format per Chesney en porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre en defensa, mig del camp, Marc Casado, Marc Bernal, Ebrima Tunkara, a dalt, Kluivert, Hans Abdelkarim i debuta com a titular a l'esquerra Karim Adeyemi.
0: Doncs a 8:45 arrencarà aquest Birmingham-Barça que us anirem actualitzant aquí a la graderia del balcó amb Karim Adeyemi com a titular. S'estrena a l'11 inicial de Hansi Flick. I Nil, aprofito que estàs per aquí per preguntar-te per Ter Stegen, perquè ara sí, ja ha fet les maletes i ha abandonat la concentració del Barça.
1: Doncs així és, Núria. De fet, hem pogut veure ja les imatges a les xarxes socials del que t'hi jugues i de Ser Catalunya, perquè Marc-André Ter Stegen ha abandonat aquesta mateixa tarda la concentració de Sant Jordi's Park. De fet, els seus companys han marxat fins i tot abans que ell de la concentració on està ara el Barça. Ja està volant a aquesta hora rumb a Amsterdam. De fet, no ha volgut fer declaracions quan li hem preguntat. L'únic que ha dit és que encara no està del tot tancada la seva situació i que té molta il·lusió per tornar a jugar sota les ordres de mitja. Les soluciona així, doncs, un dels capítols del Barça. Demà passarà la revisió mèdica Ter Stegen i el Barça que pagarà el 90% del seu sou.
0: I Nil, d'un que marxa a un que ve, perquè el Barça ha fet oficial fa molt pocs minuts el fitxatge de Jesse Bisibu.
1: Efectivament, uns que marxen i uns altres que arriben. Jesse Bisibu, futbolista que el Barça acaba de fer oficial fa només un quart d'hora, pocs minuts, firma fins al 2031. El Barça ha pagat 8,5 milions d'euros al Bruges per fer-se amb els seus serveis. Creuen en el club blaugrana que pot fer un paper similar al de Rooney la temporada passada, però no tenen cap dubte que pot tombar ràpidament la porta del primer equip, un extrem que juga per l'esquerra amb 1-1, molta velocitat, i diuen que si té el cap centrat i s'aplica al 100% al futbol, pot ser un futbolista totalment diferencial pel pròxim temps. Està volant ara mateix cap a Anglaterra, està previst que demà pugui fer fins i tot atenció als mitjans de comunicació.
0: Doncs Jesse Bisibu, que ja és oficialment nou jugador del Barça. Nil, a gaudir del partit, moltes gràcies.
1: Perfecte, Núria, aquí ens quedem, una abraçada.
0: I quan passen 4 minutets de 8:45 de la nit, més coses a la graderia. Som-hi, repassem el que ens ha deixat aquest divendres, començant amb una bona notícia, que és l'alta mèdica de Joan Laporta. El president del Barça ha fet un comunicat a les seves xarxes socials anunciant que ja té l'alta i que ja és a casa per continuar amb la seva recuperació. Encara en futbol, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: Continua creixent la crisi oberta entre la FIFA i la UEFA.
2: I avui ha arribat la primera dimissió, la de Carlos Cordeiro, assessor principal d'Infantino, que ha dit que no pot quedar-se de braços creuats mentre la FIFA ven participacions del Mundial. També s'ha pronunciat el director d'operacions, Kevin Lamouf, que tot i que no ha dimitit, ha denunciat que els treballadors van ser enganyats i ha definit la proposta com el projecte d'una sola persona. Avui la Confederació Asiàtica s'ha alineat amb la UEFA i la CONCACAF. L'AFC considera que el projecte ja no pot aconseguir el consens necessari, denuncia les mancances en el procés de presa de decisions i reclama una revisió urgent del model de govern de la FIFA. Entre els tres organismes ja disposarien de prous vots per bloquejar la proposta. I la pressió també és política perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha demanat directament la dimissió d'Infantino. Per acabar d'entendre el tema, aquest matí hem parlat al Que t'hi jugues amb Jordi Camps, expert en negocis en l'esport, que ens ha explicat per què tots aquests agents s'estan posant en contra de la iniciativa de la FIFA.
3: Un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions.
0: Doncs portarà cua perquè, déu-n'hi-do, la crisi que hi ha al futbol mundial amb aquesta guerra entre la FIFA i la UEFA. Més futbol, perquè el Girona juga demà al Trofeu Costa Brava a Montilivi amb un rival de luxe, Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria.
0: Que és l'Arsenal.
4: Sí, el plat fort dels amistosos arriba demà a Montilivi. El Girona disputa el 49è trofeu Costa Brava davant de tot un Arsenal en un dels últims tests abans de l'inici de la temporada. Avui han comparegut en roda de premsa Cristian Estuani i Quique Álvarez i el capità ha parlat de la prèvia del partit i de la seva estima cap al Girona.
5: Para mí siempre es motivo de felicidad poder lucir y vestir la camiseta del Girona y creo que mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal, que hemos tenido la suerte de disputar, bueno, en la Champions no hace tanto tiempo contra ellos y que ha sido, bueno, espectacular en todos los sentidos.
0: Això pel que fa al Girona, que jugarà demà aquest trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. I abans del partit del Girona, Andrea juga a l'Espanyol en el seu estatge que està fent a Anglaterra.
4: Sí, demà a partir de les 4 de la tarda els blanquiblaus s'enfronten al Middlesbrough amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat en aquesta pretemporada després de sumar dues victòries i dos empats. L'últim d'ells va deixar molt dubtes a la defensa i l'afició ja comença a sentir la tensió i patiments habituals a l'aficionat perico. De fet, Edu Expósito ha parlat precisament d'això avui després de l'entrenament del matí.
6: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per la temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos, volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
0: Doncs demà jugaran Girona i Espanyol i Andrea, qui està jugant ara, és el Sabadell.
4: Així és, des de les 8 del vespre disputa un nou amistós contra l'Inter d'Escaldes. En aquest moment, minut 37, guanya el Sabadell 1-0 amb gol de Rodri al minut 12. Els arlequinats enfronten el quart partit de preparació després d'acumular una victòria, un empat i una derrota en els 3 primers compromisos. I l'activitat no s'atura perquè demà tornaran a jugar aquest cop davant de l'Andorra.
0: I el Barça femení, les de Pere Romeu, continuen posant-se a to amb la pretemporada i ho fan anunciant rival pel Gamper i una sortida. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, dues notícies relacionades amb el Barça femení d'aquesta tarda. Primer, que ja se sap, el rival del trofeu Joan Gamper serà el Brighton anglès. El partit es disputa el pròxim dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff i servirà per presentar la plantilla de la temporada 26-27. I una notícia de mercat, ja és oficial la sortida de Júlia Dragoni del Barça, marxa traspassada al Chelsea anglès per una xifra al voltant del 500.000 d'euros. Després de dues temporades cedida a la Roma, es posa punt i final a l'etapa de Dragoni al Barça.
0: Gràcies, Anna. I un últim punt en futbol, perquè ja hem anat explicant aquests dies la complicada situació del Rayo Vallecano i el seu estadi. Doncs avui, a Sier, els jugadors del Rayo han fet un comunicat.
2: Doncs sí, la plantilla ha trencat el silenci amb un comunicat llegit pel capità Òscar Valentín. Els jugadors expressen la voluntat de continuar jugant a Vallecas i reparteixen responsabilitats entre el club i la comunitat de Madrid. Denuncien que l'estadi està en decadència, amb instal·lacions obsoletes i un manteniment insuficient, i asseguren que la situació es podria haver evitat fa molt de temps. Mentrestant, el conflicte institucional continua, la comunitat ha certificat davant de notari que el Rayo va impedir l'entrada dels tècnics durant 2 dies i el conseller Mariano de Paco responsabilitza directament el president Raúl Martín Presa de cada dia que l'equip no pugui tornar a Vallecas, alhora que el convoca una reunió dilluns per abordar la situació. En paral·lel, el Rayo i la Liga busquen un estadi alternatiu. Votar, que torna a ser l'opció preferida, però encara no hi ha acord amb el Leganés. També s'han sondejat Valladolid, Burgos i Albacete.
0: Estarem pendents de com acaba tot plegat. Quan passen 10 minuts de 8:45, anem al bàsquet.
8: És mi última jugada.
0: Perquè Juan Carlos Navarro continuarà al Barça, però això sí, a Sier tindrà noves funcions.
2: Doncs sí, deixa de ser el general manager i queda desvinculat de la gestió del primer equip. El club considera que continua sent una figura profitable pel seu bagatge i perquè és una llegenda de la secció. Per això passa a ser-ne ambaixador i mentor dels joves del bàsquet formatiu, sobretot durant el procés de professionalització. Serà, però, un càrrec principalment institucional i representatiu. Navarro tenia encara un any de contracte, l'acord no suposa més diners, cobrarà el mateix import que li corresponia per aquesta última temporada, però repartida en 3 cursos, fins al 2029. La decisió se li va comunicar a final de temporada, quan el Barça ja pensava en Xavi Pujol. Navarro no ha tingut tingut cap pes en les decisions d'aquest estiu ni mantindrà cap vinculació amb el primer equip. Tot ho ha gestionat Mario Bruno Fernández i Xevi assumirà aquestes funcions com a director esportiu, amb Mario Bruno en un paper executiu de suport. El seu nomenament es farà oficial previsiblement a principis de la setmana vinent.
0: Gràcies, Asier. Bueno, queda't per aquí, que ens espera un protagonista. I tanquem amb natació artística, perquè ja ha començat l'europeu a París i, de fet, Andrea, avui ja s'han decidit les primeres medalles.
4: Així és. Iris Tió i Lilo Lluís han competit una mica més enllà de les 6 a les finals de duet tècnic, després de passar com a primeres de les semifinals aquest matí. No han pogut aconseguir cap medalla i han acabat vuitenes a la classificació. La victòria ha sigut per les gregues. Ara estan fent els solos masculins, on hi competeix Denis González, que s'ha quedat a les portes de les medalles.
0: Gràcies, Andrea. Una petita pausa i ens espera protagonista.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
14: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
15: El País. En el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
16: I tu!
17: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
18: Només penso en tu.
17: Referents amb tu.

0: 4 minutets i arribarem a les 9 de la nit i marxem cap a Anglaterra perquè tenim en joc el partit amistós entre el Birmingham i el Barça, Sier.
1: Doncs sí, ara és minut 9 de partit, el Barça que pren la iniciativa, 0-0 de moment al marcador, un Barça que, recordem, ha sortit amb Chesney a la porteria, amb Xavi Espart i Jofre Torrents als laterals, Gerard Martín, Andrés Christensen, parella de centrals, amb Bernal Casado i Ebrima Tuncar al mig del camp, i amb Shane Kluivert, Adeyemi i Hamza Abdelkarim, ara ho diré bé, a dalt, un Adeyemi que està prenent la iniciativa.
0: Sí,
1: que
0: hem vist algun detallet, eh?
1: Sí, està intentant els seus regats, ha provat algun xut
0: molt,
1: de
0: es veu molt Koundé des de la tele, eh?
1: Sí, sí.
0: S'assembla
1: sí,
0: molt també a Jules Koundé amb el pentinat i tot, però m'està agradant, hem vist algun detallet, eh?
1: Sí, sí, a mi també, ja et dic, algun regat ha intentat ficar-se cap endins, un parell de xuts que han acabat estava llançant la defensa del Birmingham, però bé, prenent la iniciativa al Barça, intentant tenir la pilota i generar ocasions en aquest primer partit de pretemporada contra el Birmingham.
0: Doncs de moment continua aquest Birmingham 0, Barça 0. Tindreu tots els detalls d'aquest amistós amb el Nil Solà al Larguero i aquí la graderia es va buidant. Quan falten 3 minutets per les 9 de la nit, fins aquí la graderia del balcó d'avui divendres. Nosaltres tornem, com sempre, dilluns puntuals a 9:15 de la nit. Ara us deixem a Mora 25 com el Pablo Tallón i ja ho sabeu, a 11:15 l'actualitat esportiva al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.
2: Cadena SER. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
3: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la Cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els

0: polítics més durs ens puguin dir...
1: Abans el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella: "Sempre has estat, ets i seràs la millor. La millor en tot. La millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra." A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Amb la meva gent, un estiu és el millor.